Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: You know what it is? Yeah. That's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperial.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que no m'he
2: per haver sovint dormit amb la solitud.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Gracias.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: 어디를 돌이봐야 어디를 돌이봐야 어디를 돌이봐야
1: I'll say. I shall one day.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: estar. Radio Ordal. Radio Ordal. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Shout! Vai!
1: Obro, oh, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Se'n parla al carrer, al Parlament i també han estat els temes protagonistes de la conversa de les autoritats de les Illes amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina durant la primera de les cites importants a la seva visita de l'estiu. El model turístic, la sensació de massificació, la falta d'habitatge, la sobrepoblació i la preocupació per l'arribada constant de migrants a les costes de l'arxipèlag han estat els temes tractats en aquestes trobades. La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat al monarca atenció pública i política per afrontar tots aquests reptes que marquen el dia a dia dels ciutadans de les Illes. Temes recurrents que no per això deixen de ser notícia, tot el contrari. La preocupació va en augment i així ho demostra l'actualitat que vos contam cada dia. Tot d'una, repassam aquesta i altres notícies, abans però, titulars. Unanimitat a l'Ajuntament de Santa Maria per donar suport a les dues activistes detingudes per vandalitzar diverses immobiliàries en el marc de les protestes pel model turístic actual. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Tots els grups polítics de Santa Maria del Camí han aprovat una moció que reclama proporcionalitat a les investigacions policials.
0: Una nova campanya publicitària d'una plataforma animalista del Regne Unit torna a utilitzar un estereotip que perjudica la imatge de les Illes, en aquest cas d'Eivissa.
2: El Consell Insular ha reclamat que retiri el missatge que diu textualment els pollastres industrials tenen més droga que un comiat de fadrina a Eivissa.
0: L'Ajuntament de Mou no descarta limitar el consum d'aigua particulars per l'escassetat d'aquest recurs.
2: L'aquífer de Mitjorn, que ho està xamó, està només al 23%, ja, xifra que preocupa el consistori.
0: I en clau estatal, preocupació pels grans incendis de la Serra Oest de Madrid i d'Àvila.
2: El foc està fora de control i 60.000 persones continuen confinades o evacuades. L'executiu central té el control de les actuacions després que hagi declarat l'emergència internacional en aquestes zones.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca ja és des d'ahir a Marbella per fer l'estat de pretemporada amb 25 jugadors convocats. Avui jugaran a l'atzar de l'hora baixa el primer partit amistós de preparació davant l'Alfaderi, que serà oferit en directe per IB3 Televisió.
0: Avui els cels estaran tapats i les temperatures baixaran previsiblement una mica. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, comencem una jornada que ens vendrà marcada per la calitja i els núvols. Tendrem un cel carregat, continua la pols en suspensió, que sumada als núvols que tendrem sobretot durant la primera meitat del dia, ens deixaran de nou un cel tèrbol. Això sí, a darreres hores tant els núvols com la pols es començaran a retirar i ens deixaran un cel més net. Quant a la temperatura, notarem una certa disminució al nord de Mallorca, a la resta del territori pocs canvis. La màxima girarà entre els 33 i els 37 graus aproximadament, un valor lleugerament inferior al nord de Mallorca. I tot això acompanyat per vent que bufarà de fluja moderat i tindrà la mà més alterada a la costa sud de les Illes i també a l'oest de les Pitiuses. I hem de destacar també la possibilitat de rissaga en el cas de Menorca al llarg de la jornada.
0: Gràcies, Pedro. Són les 8 i 3 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El problema de l'habitatge, la sobrepoblació, el model turístic i la immigració han estat els principals temes de conversa de les autoritats de les Illes amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina en la primera cita institucional del monarca. La presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat al rei la necessitat de fer front a l'Espanya que s'omple i al malestar social creixent per aquesta saturació. Marta Pujalto.
1: Un malestar

0: Manade.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

de la mà. Ses oles m'acompanyen, com espatlles temporal. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, ja tinc que trobar.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Bon dia. Repassem els principals títols quan han tocat les 9 del matí. L'audiència d'aquest estiu entre el rei Felip VI i les principals autoritats balears està marcada pels principals reptes que afronta l'arxipèlag. Durant la trobada s'han abordat qüestions com la pressió turística, la dificultat per accedir a un habitatge, l'augment de la població resident i l'increment de l'arribada de migrants per via marítima.
1: En aquest context, la presidenta del govern, Marga Provenç, ha aprofitat l'audiència amb el monarca per reclamar que el creixement demogràfic de les illes ocupi un lloc prioritari en l'agenda política i institucional i ha defensat les mesures del seu executiu.
2: Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Pero por eso tenemos una política de contención.
0: L'Ajuntament de Santa Maria del Camí ha expressat el seu suport a les dues activistes investigades per les accions vandàliques contra diverses immobiliàries durant les protestes pel model turístic.
1: El ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció que tots els grups polítics en què es reclama que les investigacions policials es duguin a terme en criteris de proporcionalitat. Colau Cuanyelles, balda de Santa Maria, ha defensat que el seu municipi és un exemple a seguir.
3: Des que ja som balda, he de reconèixer que en els grups polítics sempre hi ha hagut un consens, sempre hem arribat a acords per bé del poble, sempre. Que hi ha hagut sempre un talent de cordialitat i de positivitat. Sempre hem arribat a acords i a veure que cadascú té el seu matís i cadascú defensa les seves postures polítiques totalment legítimes. Però quan hi ha punts que són conflictius, punts que són favorables o punts que són beneficiosos per al poble, sempre hem anat junts, sempre.
0: El Consell d'Eivissa ha demanat la retirada d'una campanya publicitària d'una plataforma animalista del Regne Unit per considerar que perjudica la imatge de l'illa.
1: L'anunci recorre un estereotip vinculat al turisme de festa i inclou el següent missatge. Els pollastres industrials tenen més droga que un comiat de fadrina a Eivissa. La institució insular considera que aquest eslògan ofereix una imatge estigmatitzadora de l'illa i n'ha reclamat la retirada.
0: Més coses en clau de successos. Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la carretera de Puigpunyent. El sinistre es va produir ahir, poc després de les 11 del vespre, quan dos vehicles varen col·lidir, segons ha informat el 061. La persona que va patir les ferides més greus és una dona de 21 anys que presentava diversos traumatismes i després de ser estabilitzada va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
1: En l'accident també varen resultar ferits una dona de 65 anys i un home de 60. Tots dos presentaven lesions de menor consideració i varen ser evacuats a la Clínica Roger.
0: Continua la preocupació pels grans incendis que afecten la Serra Oest de Madrid i la província d'Àvila. Les flames continuen fora de control i unes 60.000 persones segueixen confinades o han hagut de ser evacuades a causa de l'avanç del foc.
1: Davant la gravetat de la situació, el govern central ha assumit la direcció de l'operatiu després de declarar l'emergència d'interès nacional en les zones afectades. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix la necesidad de obeir las órdenes de las fuerzas de seguridad.
4: Digo esto porque es muy importante saber que estos son normas de obligado cumplimiento, no son recomendaciones, son instrucciones de obligado cumplimiento que salvan vidas.
1: També preocupa la situació dels incendis a França, que han cremat més de 50.000 hectàrees i que també han obligat a evacuar 140.000 persones.
0: Així arribarem a les 9:04. Comença ara la sintonia d'IB3 Ràdio, La Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

els dissabtes a la ràdio. Els dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a d'altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola amics, com esteu? Molt bon dia. Benvinguts novament en aquest programa dissabtes a la ràdio en la seva versió de l'estiu 2026. Que vos pareu, ja estem a dia 25 de juliol d'aquest any. Aquest és el tercer programa que fem d'aquesta manera pregravada amb cançons d'estiu i altres amb monografies personals que fem nosaltres. I volia dir que vosaltres no participau. Retornem amb la col·laboració dels oients del dissabtes a la ràdio la primera setmana després de la fira de setembre. Juliol i agost ho feim sempre en els darrers anys d'aquesta manera. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos. Espero que passeu un bon dematí dissabte en la nostra companyia. Així és que benvinguts!

Idò, anant tot d'una, a començar aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, i tenc que dir que he fet un canvi referent a les darreres dues edicions anteriors. En vez de fer tres mini monografies, en faré una sola. He pensat en dedicar aquest espai, una monografia de 30 cançons, de lo que jo he seleccionat de la dècada que deien que també és tan prodigiosa com els anys 60, que també farem qualque dia, supòs, i és la dècada del 80. Haver separat entre cançons estrangeres, que serà aquest programa número 1, i les espanyoles, que ja els farem un altre dissabte. M'ha costat moltíssim seleccionar. Totes les que sortiran són d'aquesta meravellosa dècada, com deia, del 80, però també n'han quedades moltíssimes, en podríem posar centenars, perquè realment va ser un 10 anys meravellosos a nivell de música en tot el món. Així és que començam, monogràfic dels anys 80, cançons estrangeres. Avui no sonarà res espanyol, només al final de tot amb un petit popurrí que he pensat fer de cançons d'estiu.

I d'anem a començar a escoltar les cançons d'aquesta dècada dels anys 80, que va del 80 en el 89, i ho farem per ordre alfabètic. Començam amb aquesta formació de Suècia, que quasi no necessiten presentació, se diuen ABBA, i és aquest gran grup format per Agneta Falkskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Annifrid Lyngstad. ABBA, que van guanyar Eurovisió l'any 74 en representació de Suècia, revolucionant el festival en Waterloo, han tingut al llarg de més d'una dècada èxits mundials que encara ara, avui en dia, cotitzen. Són una de les formacions més exitoses dins el món de la música popular i de Suècia són una gran font de divises. El títol que triem va sortir l'any 80, està inspirat en el divorç d'en Björk i Agneta, que s'havien separat un any abans, perquè no hem d'oblidar que també eren dos joves, dues al·lotes, i eren parelles, les dues eren parelles, en Björk en Agneta i en Benny en Frida. Aquesta cançó va ser el número 1 a Costa Rica, Reino Unit, Estats Units, Països Baixos, va arribar al 2 a Finlàndia, a la pròpia Suècia, Àustria, Noruega, etc etc. És una cançó trista dins els temes alegres habituals d'ABBA. The Winner Takes It All és una de les cançons més guapes d'aquesta formació, baix el meu punt de vista. El guanyador se n'ho du tot i, com deia, està inspirat en aquesta separació i aquest divorci succeït un any abans a una de les dues parelles.

No hi són tots, seria impossible, però els que surten, hi són, ho són, d'aquesta meravellosa dècada. I aquesta és una selecció subjectiva, no ho oblideu. Seguim, lletra B, amb Berlín, una banda de synth-pop dels Estats Units formats a Califòrnia l'any 79 i que està liderada per la cantant Terry Nunn. Van tenir bon èxit del 78 en el 87, després se varen retirar, però actualment tornen a actuar. Aquesta és la seva cançó més exitosa. Pertany a la pel·lícula Top Gun, que va protagonitzar Tom Cruise, i la cançó és aquesta, Take Me Bright Away, que significa prenem-la. És un tema, un power ballad, que fa aquesta banda, que el va treure l'any 1986, Berlín.

Cançó número 3 també és una formació curiós dels Estats Units i també tenen a una cantant solista. El grup se diuen Blondie, banda dels Estats Units de pop rock formats en el 74 que està liderada per la vocalista Debbie Harry. Aquest grup fan new age, punk rock, pop rock, disco, reggae, etc. Van debutar en el 74, van estar fins al 82, després se van retirar 15 anys i ara tornen a actuar des del 97. Aquesta cançó va ser número 1 als Estats Units, número 1 al Regne Unit i és una cançó que se titula Call Me, que va sortir a l'any 80. Cridem ella, o ells, més ben dit, però la veu de Debbie Harry, el son Blondie.

Estem en la dècada del 80, ara ens situem concretament en el 88 amb una cançó que va ser número 1 a Espanya, El dia de nit bona. Curiosament, El dia de nit bona va arribar a la posició privilegiada a les llistes espanyoles i es tracta d'un cantant i director d'orquestra dels Estats Units que està molt influït per el jazz i que és un cantant a capella. Per primera vegada aquesta cançó que va sortir aquest any 81 va ser número 1 a les llistes dels Estats Units, a les llistes del Billboard Hot dels Estats Units durant 2 setmanes i és la primera cançó sense música, és a dir, a capella, a arribar en aquesta posició. Va tenir un èxit mundial. Don't worry, be happy. No te preocupis, sé feliç. És el que nosaltres vos desitjam. El cantant és Bobby McFerrin.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Seguim en aquest espai d'avui dedicat als anys 80, del 80 al 89, aquest especial estiu número 3, amb la lletra B, amb un altre cantant solista, en la malograda Bonnie Tyler, que mos va deixar fa molt poquet, mos va deixar el passat 8 de juliol a l'edat de 75 anys. Gaynor Hopkins era el nom real d'aquesta artista nascuda a Gales, amb elegit la cançó de l'any 1983, Total Eclipse of the Heart, que és la seva cançó més exitosa. Aquest tema va ser número 1 als Estats Units, número 1 a Canadà, Austràlia i Regne Unit. Va vendre al llarg de la seva etapa artística d'aquesta cançó 8 milions de còpies i es converteix en una de les cançons més exitoses de tots els temps. En senzill va guanyar el premi Variety Club en el Regne Unit com el millor senzill d'aquest any 83. Aquí a Espanya també va ser un gran èxit. Anem amb aquesta cançó, seguim amb la lletra, bé en aquest cas de Bonnie Tyler, la recordam amb aquest gran tema, Total Eclipse of the Heart.

I ara ja sí, ja canviem de lletra, mos arriba la lletra C, recordeu que surt d'alfabètiques, d'artistes, de cantants i de grups. En aquest cas, curiosament, és una altra veu femenina, en aquest cas, Cynthia Ann Stephanie Lauper, nascuda a Brooklyn, a Nova York, l'any 53, i coneguda com a Cyndi Lauper, cantant, compositora, actriu, activista i empresària. Va tenir molt d'èxit amb aquesta cançó que jo he elegit, també és del 83, Girls Just Want to Have Fun. Ses al·lotes només se volen divertir, que amb el temps va guanyar fama com a un himne feminista i va ser guardonat el vídeo i va ser un èxit a tot el món. Aquest tema va arribar al número 2 dels Estats Units i va rebre dues nominacions al Premi Grammy a la categoria de la millor gravació de l'any i la millor interpretació vocal pop femenina. Anem amb aquesta artista que li diuen Cyndi Lauper.

Passam a la lletra D, mos es trobam a l'any 1985 amb un grup britànic, gran grup britànic, formats en el 77 i que van estar fins al 95. Tenien el guitarrista i veu principal Mark Knopfler, se deien Dire Straits. Hem elegit una cançó de la seva llista. Recordeu que aquesta selecció d'avui, aquesta monografia dels anys 80 estrangera, és subjectiva, l'he triada jo, els elegesc jo, vosaltres no participau, fins després de la Fira de Setembre en els programes ja normalitzats. El títol de la cançó és Money for Nothing, que dobbés per res, aquesta banda britànica d'Aire Streets va tenir un gran èxit amb aquest tema, que va sortir en el 85. Espanya també va ser molt popular i aquesta cançó va tenir premi Grammy. Mark Knopfler va guanyar el premi Grammy, la millor actuació de rock, de duo o de grup amb un vocalista, en aquest cas. Anem amb aquest tema, seguim en els 80, en Dire Straits.

Seguim amb una altra banda de pop rock britànica. Després de Dire Straits ens trobem en Duran Duran, una banda de pop rock britànica, com he dit abans, que combinava bàsicament el new age, el synth pop i el funk. Era una espècie de subgènere de l'anomenat nous romàntics. Varen fundar-se l'any 1978 a Birmingham i estan presents després de diferents separacions que han fet al llarg del temps. El cantant és en Simon Le Bon. Hem elegit aquesta cançó de l'any 1985, View to a Kill, Panorama per matar, que pertany a la pel·lícula de James Bond, creada de fet per a la pel·lícula de James Bond, Panorama per a matar, i aquesta cançó la va composar el grup Duran Duran, el compositor du la firma de Duran Duran i el director de la pel·lícula John Barry. És l'única cançó de la temàtica de Jane Bond. Ja sabeu que aquestes pel·lícules famoses sempre hi havia un gran tema, un artista popular, especialment dones, normalment, que cantaven una cançó que era la banda sonora d'aquestes pel·lícules d'en 007. I doncs, aquesta és l'única cançó que va arribar al número 1 de les llistes Billboard Hot 100. Anem amb aquest tema, Duran Duran, seguim, estem en la lletra D, però ja canviarem.

I també una petita ratificació. Jo havia dit que aquest tema l'havien composat els propis Duran Duran i John Barry, que havia dit que era director de la pel·lícula, no el director, era John Glazes. John Barry era un compositor, precisament, de bandes sonores, especialista en fer bandes sonores de pel·lícules. I se mos havia passat dir que aquesta cançó va arribar al número 1 a les llistes espanyoles, aquest 85, concretament el 20 de juliol. És a dir, que d'aquí dos dies se compliran 41 anys d'aquest número 1, d'aquest tema que acabem d'escoltar, de Duran Duran, aquí a Espanya. Seguim en aquest espai musical dedicat avui a tota la dècada del 80, una selecció de 30 temes estrangers. Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio. I ja ho sabeu, tots els estils.

Un altre grup s'incorpora a aquesta llista, una altra banda exitosa de la dècada dels 70, en aquest cas són de Suècia i se diuen Europe. Aquesta banda de rock formats a Upplands Väsby en el 79, una formació de hard rock que va tenir un gran èxit amb aquesta cançó que va llançar en el 86, el primer senzill de Final Countdown, del mateix àlbum, o de l'àlbum més ben dit, del mateix títol, de Final Countdown, en el final de la compta enrere. Aquesta cançó va tenir un gran èxit, va guanyar el senzill d'or al Regne Unit, el senzill de platí a França, o a Suècia, o també a Canadà. Aquí a Espanya va ser número 1 també, però ja en el 87, perquè va sortir per al setembre, va ser número 1 concretament el 28 de febrer. Així va arribar a Espanya aquesta cançó que escoltam en aquesta selecció musical d'avui de la dècada de 80 amb Europe.

I m'estic donant compte de que hi ha moltes cançons dels primers anys, 80 concretament, perquè ara en tenim una altra que també és del 83, i tenc que dir que també estava molt de moda aleshores es fer els famosos videoclips. De fet, era una novedat que només feia 2-3 anys que es feien, pràcticament de primers 80, i era el llançament de la cançó en promoció mundial, i això també ajudava moltíssim. Seguim, estem a lletra E, en aquesta dècada de 83, amb una altra banda britànica de synth pop. En aquest cas eren un duo formats per Nanny Lennox i en David Stewart, i se deien Eurythmics, formats a Londres a l'any 80. La cançó, com hem dit abans, és del 83, va ser número 1 a les llistes dels Estats Units, i va ser l'única cançó d'Eurythmic en arribar al número 1 de les llistes Hot Billboard dels Estats Units, i era el número 2 de les llistes Single Chart de Regne Unit. Espanya també va ser el número 1. El títol de la cançó és aquest Sweet Dreams, Aromat of This, d'Eurythmics.

Moltes gràcies, Karina. No, no podem escoltar música espanyola avui, i a tu tampoc. Gràcies per la salutació, perquè avui el programa està dedicat a la dècada de 80 cançons estrangeres. I el que us havia dit fa una estona, torno a un altre tema de l'any 83. Sabeu que aquesta dècada a mi me va marcar especialment, perquè he seleccionat bastant de temes d'aquesta cançó, i també torno una veu femenina, la de Irene Cara, nascuda a El Bronx, a Nova York, en el 59. Mos va deixar per desgràcia jovenes del 2022 a l'edat de 63 anys. Era actriu, cantautora, pianista, productora. Va estar activa 65 i 2011. Va guanyar el premi de 84, la millor interpretació Grammy, la millor interpretació vocal femenina en el 84. La cançó del 83, però, i pertany a la pel·lícula Flashdance. El títol és Flashdance, What a Feeling, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes britàniques i el 2 dels Estats Units, perdó, i el 2 de Regne Unit. Irene Cara canta aquest tema, que a més va ser molt més popular gràcies a que la pel·lícula va guanyar l'Oscar del 83, i la cançó va guanyar l'Oscar a la millor cançó d'aquesta edició. La va composar en Giorgio Moroder, amb en Flashdance, What a Feeling, una interpretació boníssima d'Irene Cara, que estic segur que tots recordeu haver-la vista en vídeo a la televisió aquell any 83 especialment.

Mos situem a l'any 1985 amb aquest cant novament i tornem a estar a Anglaterra, Regne Unit, i tornem a tenir un grup amb un

i gran èxit ja posteriorment. Però nosaltres estem situats en el 85 amb aquest tema, Walking on a Sunshine, caminant damunt el sol en Katrina in the Wave.

I ja veus que pràcticament el Regne Unit o Gran Bretanya i els Estats Units copen pràcticament quasi tota aquesta dècada del 80 que estic fent. Només me'n record ara en aquest cas de dos artistes suecs que han posat ja com eren, o Groots, més ben dit, ABBA o Europe. Seguim, per tant, ara, novament, la major influència en el dia d'avui, en aquesta dècada, en Dexys Mad Night Runners, una formació de Birmingham, el Regne Unit, novament, una banda de post-rock que té influències soul o celtes, formats en el 78 per Kevin Rowland i en Kevin Al Archer. Varen tenir un gran èxit, estem en el 82 amb aquesta cançó que jo he seleccionat per vosaltres, com a On Aileen, Vina, Aileen, o Anemones, Aileen, que és el nom d'aquesta artista, que va tenir un gran èxit, va ser el número 1 a Anglaterra, que a Espanya també va sonar moltíssim. És un tema vibrant que m'ha elegit també

per recordar aquesta meravellosa dècada prodigiosa, dos, podríem dir, de la música després dels anys 60, que era la dècada prodigiosa original. O no? Què trobeu vosaltres? Dexys, Midnight Runners, els corredors de mitjanit de Dexys.

hem continuat, m'ho hem tornat cap a l'any 1981, hem tingut un tema que va ser un èxit mundial, que curiosament és un cover d'una cantant que li deien Jackie de Shannon, que havia tret en el 75, però que en Kim Carnes, aquesta cantant, la va regravar en nous arranjaments en el 81, va ser un èxit mundial. Espanya també, número 1, el 5 de setembre. Hem de dir que Kim Carnes és una cantant i compositora nascuda a Pasadena, a Califòrnia, que ja té 80 anys. Seguim, m'estic donant compte que el programa torna a ser llarg, perquè jo tenia pensat posar 30 cançons d'aquesta dècada de 80 i acabar amb una petita col·lecció de cançons d'estiu i veurem més, així que xerrarem menys. Seguim. I aquest tema, supos que l'he dit, era Bette Davis Eyes, que era un homenatge a la famosa actriu del cine de Hollywood, aquesta meravellosa actriu de tant d'anys dins el món del cinema, a la qual, amb una cançó, varen tornar a dur la popularitat en tot el món. El que havia dit abans, seguim, per cert, he canviat d'idea, ara estem més o menys a la meitat, hem escoltat 14 cançons d'aquesta dècada del 80 de les 30 que vos volia posar, i crec que per interrompre una mica aquesta selecció i per donar una mica també de cobertura a la música espanyola, vos posaré aquest primer popurri de cançons d'estiu, dura un 20 minutets, i després continuarem amb aquest llistat de temes monogràfic de la dècada del 80.

Hola, què tal? Com esteu? Soc Pere Gené del Lone Star. Us envio una salutació a tots els amics de dissabtes a la ràdio de Ràdio Artà. Salut, força, sort i sobretot molta música. Apa, vinga!

I arriba el moment en què nosaltres farem un popurrí de cançons d'estiu de diferents anys i de tots els estils, com sempre, evidentment. Estaré un 20 minuts sense parlar, escoltareu aquestes cançons que estic segur que vos vendran records a la memòria quan les escolteu. Acabant sempre amb una cançó més lenta, perquè també hi ha cançons d'estiu que són tristes o lentes i que també varen sonar i varen aconseguir aquest guardó o estar classificat en els primers llocs d'aquests estius quan li va tocar aquesta edició. Amor.

I aquest ha estat el petit popurrí de cançons d'estiu per compensar una mica el programa d'avui, que està dedicat íntegrament a la dècada del 80, cançons estrangeres. I ja vos avic que aquest programa tornarà a ser llarg. Jo que deia que hi hauria mitja hora cada setmana amb aquesta programació especial d'estiu, per lo que veig, aquest serà llarg. Xerrarem menys, ho intentarem. Un altre tema, any 85, aquí a Espanya va ser el número 1, però en el 86, concretament a partir del 1 de març, durant una setmana. Se tracta d'un romàntic, Lionel Richie, de nom Lionel Brockman Richie Jr., nascut a Tuskegee, Alabama, l'any 46, té 77 anys, i amb aquesta cançó va ser número 1 moltíssim de països entre els quals està Estats Units, a totes les llistes, perquè els Estats Units té diferents llistes. Les Billboard Hot, el Billboard Hot Rhythm and Blues, Billboard Adult Contemporani, Billboard Cash Bush. A totes elles va ser número 1 amb aquest tema. Say You, Say Me, Lionel Richie.

Aquesta selecció de temes dels anys 80 i d'artistes emblemàtics dels anys 80 no podia fallar. Ella, na Madonna, la reina del pop. Mon anam a l'any 84, mos trobam en el seu segon àlbum de na Madonna, Louis Ciccioni, aquest artista que compta ja en 67 anys. L'àlbum s'anomena Like a Virgin i va ser el número 1 a Espanya durant 6 setmanes, l'àlbum complet, el número 1, i se va mantenir en aquests llistats dels àlbums més venuts al llarg de 42 setmanes. El tema també és el mateix títol que va sortir dins aquest àlbum del mateix nom, que va ser un èxit mundial, Like a Virgin, tema de Madonna en aquest monogràfic d'avui dels anys 80. Estem en el 84.

Estem a la M, com hem escoltat ara a Madonna, heu pogut comprovar, i seguirem amb un altre artista. Seguirem també als Estats Units, ja en duim tres de seguides d'aquell país, i en els començos de la dècada del 80, que com he dit fa una estona, sabeu que a mi me va impactar de manera especial, i a tot el món, com podem comprovar. Ara, com podríem deixar de posar aquest tema? De totes maneres, n'he triat un, que per ventura no és més popular d'aquest àlbum, però jo l'he triada. Ell, primer direm el cantant, és Michael Joseph Jackson. Michael Jackson, aquest cantant, compositor, productor i ballarí dels Estats Units, que va morir en el 2009 a l'edat de 50 anys degut a una combinació de diverses substàncies i d'un paro cardíac. Michael Jackson va gravar en el 82 aquesta meravellosa Thriller, un àlbum fantàstic que en seu videoclip se va convertir en tot un fenomen mundial. De fet, aquest àlbum, Thriller, és el disc llarg, l'àlbum més venut de tota la història de la música. Però no escoltarem el Thriller, sinó que agafarem un altre tema que també va ser número 1 a moltíssims llocs. Va sortir en senzill estret d'aquest àlbum i va ser número 1 als Estats Units, Reino Unit, França, Espanya, Canadà, Bèlgica, Austràlia, Itàlia, Irlanda, Suïssa, Colòmbia, etc, etc. I se tracta de Billie Jean. Jo he triat aquesta cançó que representa de manera fantàstica a Michael Jackson en aquesta dècada.

Bueno, tornem en els començos dels anys 80, concretament en el 81, el que aquí a Espanya va ser número 1, en el 82, aquest senzill d'una veu dolça, d'una veu infantil, d'una cantant que li diuen Nica Costa. Domènica Costa, per un viatge de son pare i sa mare en el Japó, va néixer a Tòquio, per casualitat, però és nacionalitat dels Estats Units. Ja té l'actualitat 54 anys i és filla del famós compositor i director d'orquestra i productor Don Costa, i de sa mare, que és una compositora de cançons, Terry Ray Costa. En dediquen Don Costa a son pare, per cert, va morir el 83, quan només tenia 57 anys, d'un infart de miocardi. Fulminant, Nica Costa, amb aquesta babeta, va cantar aquesta cançó que va ser número 1 a molt de països, Espanya també, com deia, en el 82. Concretament, ella va arribar a la posició número 1 amb aquest tema el dia 20 de febrer. Hem de dir que Nica Costa va visitar Espanya per actuar el famós programa Aplauso, acompanyada de son pare. Aquí a Espanya, etc., en el 82, el títol de la cançó és On My Own, per mi mateixa, és aquesta babeta d'aquesta nina tan joveneta, tan infantil, amb aquesta veu tan dolça que va conquistar mig món.

Atravessam l'Atlàntic dels Estats Units, m'anem novament a Anglaterra i d'allà són aquest duo que s'anomenen Pet Shop Boys, un duo que està format per Neil Tennant i en Chris Love, formats en el 81, que fan synth-pop, dance-pop, house, art-pop, etc. Estan en actiu encara. Aquesta és una cançó exitosa del 87, que aquí a Espanya va ser número 1, però un poc més tard, en el 88, i ja havien tingut l'any anterior 3 o 4 números 1 a Espanya, aquesta formació de gran èxit. Pet Shop Boys fan una versió d'una cançó antiga que se diu Always on my mind, que varen composar compositors dels Estats Units, Johnny Christopher, Mark James i Wayne Carson, i que va gravar per primera vegada Bill J. Thomas. No va tenir gaire èxit, després la va gravar un altre artista, Gwen McCrae, Brenda Lee i fins i tot Elvis Presley. Però aquest tema, la versió de Pet Shop Boys a ritme synth-pop, va ser un gran èxit i és la que nosaltres hem triat per aquest programa.

quedam a Inglaterra i mos trobam amb una altra banda que se deien The Police, una formació de rock fundat a Londres en el 77. Eren Sting, Andy Summers, Stewart Copeland i en Harry Padovani, entre tots els membres que han passat per la formació, van estar fins al 85. Després han tingut qualque reaparició esporàdica. Aquest tema també mos torna a dur en el 83, se titula Every Breath You Take, cada vegada que respires se pot traduir, i és una cançó que va ser número 1 als Estats Units el 83, durant 8 setmanes, i també va guanyar el Grammy a la cançó de l'any en el 84. Aquí a Espanya també va arribar aquest codiciat número 1, concretament a partir del 13 d'agost. Anem amb aquest tema de The Police, Every Breath You Take.

I per tercera vegada consecutiva mos quedam a Gran Bretanya, mos quedam a Anglaterra amb aquesta espectacular banda que escoltarem ara. Abans tenc que dir, a on éreu quan vareu escoltar aquestes cançons? Estic segur de que vos ve a sa memòria moltíssimes vegades aquest record. Tot i que he de dir que aquestes cançons, com que són clàssiques, sonen a moltíssimes emissores i no passen mai de moda aquesta dècada del 80. Seguim, com he dit abans, amb una banda, extraordinària banda, que se diuen Queen, aquesta formació de rock format a l'any 70 a Londres i que tenia Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury o John Deacon, aquells artistes impressionants, ja sabeu la veu que tenien Freddie Mercury. Hem elegit aquesta cançó, haguéssim pogut triar moltíssimes de la seva bona discografia, un senzill que va sortir de l'àlbum The Game, llançat en el 80, era el 79, perdó, però va ser èxit aquí, ja en el 80 va ser número 1 a Espanya, a Argentina, Canadà, als Estats Units, a Xile, Costa Rica, Guatemala, etc. El títol pertany a una espècie de funk rock disco, se titula Another One Bite the Dust, que se pot traduir com un altre que mossega la pols, el son Queen.

Novament a vos salut des d'aquest programa dissabtes a la ràdio, des de Ràdio Artà, en aquest especial estiu número 3 del mes de juliol, en aquest cas, i ho farem així, el que resta d'aquest mes, i el agost. Participeu vosaltres novament a partir del primer dissabte, després de la fira de setembre. Ho faig sempre d'aquesta manera. Avui el programa és llarg i està dedicat a la dècada dels anys 80 en cançons estrangeres.

Aquesta darrera cançó que acabem d'escoltar, en data de l'any 1987, era el cantant Richard Paul Astley, de nom artístic Rick Astley, nascut a Anglaterra, a un lloc anomenat Newton Le Willows. Té a l'actualitat aquest cantant de veu de baríton, una 60 anys, no ho deia, 60 anys, i va estar actiu del 85 fins al 93, després va retornar amb aquestes melangies de música antiga a partir del 2008. Hem de recordar que aquestes cançons que estem escoltant de la dècada del 80 ja tenen més de 40 anys, entre 40, mare meva, i 46 anys. Rick Astley va ser número 1 a Espanya també amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, concretament el 5 de desembre del 87, es titula Never Gonna Give You Up, que se tradueix com Mai t'ho donarà. Aquest artista que va ser molt, molt, molt popular i que també mos va visitar en moltes ocasions a actuar a diferents programes de televisió espanyola.

I no tan sols aquest programa serà més llarg de lo que tenia previst, sinó que encara hem d'afegir un petit episodi que no podria deixar de parlar. I se tracta de que Espanya és campiona del món de futbol 2026 en aquest torneig, difícil torneig d'aquest esport celebrat als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. Enhorabona a tots els lots que han jugat, un equip fantàstic de Luis de la Fuente, que van guanyar la final a una Argentina poderosa, dificilíssim per 1-0. Jo no m'havia volgut referir gent ni mica en aquesta competició per no agafar la cosa, perquè tots tenim supersticions, aquest equip o el futbol també els té, i no ho vàrem voler dir perquè el dia que gravàvem aquest programa era el dia que jugàvem. Ara sí, ara volem ficar al mig d'aquesta monografia dels anys 80 aquesta enhorabona a tot l'equip espanyol de futbol, grans, grans jugadors, per aquesta alegria que ha donat a tota una nació. El futbol, que és el deport, rei, és el deport que uneix a dretes, esquerres, a tota ideologia, amb una passió que no té nom i que és difícil d'explicar. Tot el país se va sortir en el carrer per celebrar aquesta segona vegada que Espanya ha estat campió del món. La primera va ser el 2010 amb aquell famós gol de Iniesta contra Holanda. Aquesta és la segona vegada, el 2016, en el gol d'en Ferran, que també quedarà per a la història, guanyant a Argentina. Enhorabona a Espanya, enhorabona i a la fi aquest país té, com deia, una gran alegria.

I avui en aquest programa monogràfic dels dissabtes a la ràdio, com vos he dit en un parell d'ocasions, quasi tota la música ve dels Estats Units o d'Inglaterra i també de Suècia, però ara mon anem a Itàlia com a única excepció amb un tema de l'any 1987 que va ser número 1 a Espanya el 31 d'octubre d'aquest 87, una setmana. Se tracta de la cantant Sabrina Salerno. Aquest és el nom artístic de Sabrina Deborah Salerno, nascuda a Gènova l'any 68, cantant, actriu, modelo i productora italiana. Té, per tant, 58 anys. Va debutar en el 86, fa pop, italo disco, eurobeat, dance, etc. Amb aquesta cançó va causar sensació, i va causar sensació també degut a una actuació que va fer a un programa de televisió espanyola on, degut en els balls d'aquest tema tan rítmic que se titula, per cert, Boys Summertime Love, a molt d'estiu, Lots, a molt d'estiu, ballant, va tenir com un petit accident i se li va veure mig pit, això va revolucionar. No hi havia xerxes encara com ara, però segurament s'hagués convertit en un hit, s'hagués convertit en una cosa d'aquestes que tothom repetiria així tot. Li va bastar, vaia promoció que va tenir na Sabrina amb aquest petit accident físic, amb Boys Summertime Love, viral abans de les xerxes socials. Boys.

Bona, tornant cap a Anglaterra, ens trobam amb una banda que se deien Spandau Ballet, aquesta banda britànica de música New Wave i dels nous romàntics format a Ilkeston, a Londres, en el 79, feien soul, synth-pop, nous romàntics, etc. El cantant és en Tony Hartley, l'elegant cantant d'aquesta formació, que van estar del 79 al 90, després van intentar retornar a la dècada de 2000. La cançó que he triat va ser número 1 a 20 països, va sortir en el 83, Espanya inclosa, durant dues setmanes, va ser número 1 a partir del 17 de setembre, aquest tema que hem elegit per aquesta monografia d'avui del 80. En aquesta selecció torna un grup britànic, Spandau Ballet, que té aquest nom, curiós nom, que és un barri de Berlín després de la Guerra Mundial que va ser otorgat a Regne Unit i també és famós per ser un lloc on també hi havia una famosa presó que és allà on varen dur els nazis que havien estat duts en el procés de Nuremberg. Anem amb Spandau Ballet, aquesta cançó, Verdader o Veritat, se pot traduir així de dues maneres, True.

d'Inglaterra tornant a votar cap als Estats Units, ens trobam amb un grup que se deien Steve Miller Band, una banda de rock liderada per Steve Miller, que és guitarrista, vocalista i compositor. El Steve Miller Band se va formar a la ciutat de San Francisco en el 66, feien pop rock, blues rock, rock psicodèlic. La cançó que he llegit va sortir en el 82, aquest any tan fort, en aquest cas per la meva selecció, aquests primers anys són sobretot els més destacats en aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio de la dècada del 80 estrangers. De Steve Miller Band fan aquest tema, Abracadabra, aquest és el títol quasi màgic d'aquesta paraula que empleen els magos o els bruixos, i que va sortir, com deien, el 82, va ser número 1 als Estats Units per dues vegades i en dues setmanes no consecutives. Va ser una de les cançons més exitoses d'aquesta formació, tant a Europa com a Amèrica del Nord, i a Oceania, Steve Miller, de Steve Miller Band.

Naturalment, supos que vos haureu donat compte, evidentment és així, aquesta selecció és subjectiva. Són cançons que a mi m'encanten. Les he seleccionades jo mateix per aquesta monografia d'avui de la dècada del 80, estrangeres, però també són una bona mostra representativa de tota la música d'èxit mundial que es feia a tot el món, evidentment. Seguim, on anem a l'any 1984, tornem a estar als Estats Units amb un gran músic, Stepland Hardaway Morris, nascut a Michigan, de nom artístic Stevie Wonder. Aquest cantant, cantautor i activista és un dels músics més exitosos i reconeguts artistes de la famosa discogràfica La Motown. Ha venut més de 100 milions de còpies del seu disc. Té 76 anys i, com tots sabeu, és invident. Soul, rhythm and blues, funk, jazz, pop. Va debutar en el 61, de ben nin li deien Little Stevie Wonder. Stevie Wonder va gravar aquesta cançó l'any 1984, que va ser un èxit mundial, va ser número 1 a moltíssims països: Alemanya, Austràlia, Àustria, França, Espanya, Holanda, Irlanda, Itàlia, Noruega, Nova Zelanda, Suècia, Suïssa, Reino Unit, Estats Units, Billboard, Billboard Adult, Billboard Hot Black Sing, etc. Un gran èxit d'aquesta cançó, que jo recordo que quan va sortir tothom deia que és una cançó que agradava a tothom. Qualsevol estil de música o qualsevol seguidors de música distinta li encantava aquest tema, que, com deia, Espanya també va ser número 1 durant dues setmanes a partir del 3 de novembre. Stevie Wonder, el títol de la cançó, no l'he dit, m'aparec que no l'he dit, I just called to say I love you, només t'he cridat per dir-te que t'estimo.

I pareix que jugam al ping-pong, musicalment parlant, perquè passam dels Estats Units a Inglaterra, d'Inglaterra als Estats Units. Això és el que feim ara, tornam a Inglaterra, tornam a Europa, en The Human League, la Lliga Humana, aquest grup britànic de synth-pop format en el 77 a Sheffield, Yorkshire, al Regne Unit. Aquesta agrupació va tenir un gran èxit, aquesta és la seva cançó més famosa. Estem novament en els començos de la dècada, en el 81, també va ser número 1 a Espanya i a diferents llocs del món, Estats Units inclosa. Don't You Want Me, no me vals, el son de Human League.

Seguim amb la lletra T, ens trobam amb una cantant racial de fortíssima personalitat com era Ann Mae Bullock, nascuda a Brownsville, a Tennessee, en el 39 i ens va deixar en el 2023 a Suïssa a l'edat de 83 anys, on vivia era Tina Turner, aquesta artista explosiva que va estar activa del 59 al 2013, feia rock and roll, rhythm and blues, soul, country, gospel, folk, etc. Aquest és un tema que va gravar i va dur a l'èxit l'any 89, The Best, el millor, que curiosament aquesta cançó la va gravar en primer lloc la cantant també fa poquet desapareguda Bonnie Tyler en el 88, però va ser la regravació que va fer un any després na Tina Turner la que va tenir èxit. L'escoltà mai 1989, The Best, i crec que se mos està permès dedicar aquesta cançó a la selecció espanyola de futbol perquè senzillament són The Best.

A poc anem completant aquesta llarguíssima llista de 30 cançons de la dècada del 80 estrangeres i mos trobam ara amb un gran tema del 87 de la banda irlandesa U2, aquesta formació de rock originari de Dublín, formats en el 76 per Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Aquesta formació fan post-rock, rock, rock alternatiu, post-punk. Aquesta cançó, com he dit abans, del 87, va ser també número 1 a molt de països a Espanya, també a partir del 23 de maig d'aquest any. El títol, With or Without You, amb tu o sense tu, el son U2, i que també pertany, per cert, aquesta cançó en el seu exitós àlbum d'estudi de Joshua 3.

aquí acabam aquest llistat amb aquest tema, que va ser un grandíssim èxit, va ser premiat com a la millor cançó de l'any, estem en el 85, i el millor àlbum de l'any. Hem de dir que aquesta cançó se titula We Are The World, Nosaltres Som El Món, un tema que va composar Michael Jackson, Lionel Richie en el 85, produïts per Quincy Jones. Hem de dir que Somo és capaç, el ser humà, de les millors coses i també dels desastres. Número 1. Aquesta cançó era una cançó solidària on participaven moltíssims d'artistes per contribuir a recaudar dobbers per la terrible hambruna que sofria Etiòpia. Aleshores, el grup se denominava USA for Africa, USA for Africa, Unity Support of Artists for Africa, i hi havia gent de la talla de Michael Jackson, Harry Belafonte, Steve Wonder, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Diana Ross, Cyndi Lauper, etc.

aquest tema va ser un gran èxit, es va mantenir només 4 setmanes el número 1 de les llistes britàniques i va vendre milions i milions de còpies. Així acabam amb aquest grup USA for Africa, ho deim així, en castellanitzat, i amb aquest tema We Are the World.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui, llarguíssim programa d'avui, especial estiu 3 del dissabtes a la ràdio. Jo espero que el manco una estona t'hagi escoltat. Segurament haureu recordat bons moments amb aquestes cançons, mítiques cançons de la dècada del 80 estrangeres. Moltíssimes gràcies per estar a l'escolta d'aquest espai dissabtes a la ràdio. Que passeu un gran, gran, gran cap de setmana. Alertes al color, molt alertes al color. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu!

0: fashioning you. I'm fashioning you. Fashioning you.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Avui, un dia abans de la manifestació contra el model turístic actual promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, hem escoltat l'opinió dels turistes sobre la percepció de massificació. Ho escoltarem tot d'una, però les visions són ben diferents. N'hi ha que no tenen aquesta sensació de saturació. Uns altres animen els residents a manifestar-se perquè entenen que no hi ha prou recursos naturals i d'altres en recorden que Balears viu del turisme al mateix temps que asseguren sentir-se en ocasions assenyalats. Tot això mentre a l'àmbit polític continuen els retrets en matèria turística. El Partit Popular critica que PSOE i Més participin a la manifestació de demà quan, critiquen, durant les anteriors dues legislatures d'esquerres s'ha crescut en places. Els socialistes responen i acusen el govern actual de tenir un discurs contrari a les mesures que prenen. Sigui com sigui, el que deixen clar totes les parts és la necessitat de posar límits. Moltes veus, les que escoltarem a continuació, amb visions molt diferents, ara per altres temes en titulars. Localitzat un alberg suposadament il·legal al complex de Golira Market, a Eivissa. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Segons ha explicat el propietari, IB3 té un acord amb una persona que gestiona l'espai per evitar que entrin ocupes i la seva intenció és construir habitatge a preu limitat.
0: Clausurat un restaurant a Sant Llorenç d'Escardassà per contractacions irregulars i deficiències en matèria sanitària.
2: Tres dels 12 empleats no tenien la documentació en regla i es feien jornades molt més llargues del que figurava el contracte. A més, els inspectors de salut han trobat diverses incidències.
0: El catàleg d'elements franquistes s'amplia i inclou el monòlit de Mo.
2: La creació del catàleg per a la posterior retirada d'aquests símbols s'emmarca en la Llei de Memòria Democràtica de 2022.
0: Els incendis de Madrid i Àvila continuen avançant de forma perillosa i ja són 20.000 les hectàrees cremades.
2: Hi ha prop de 75.000 persones evacuades a causa dels incendis.
0: Tornant a les illes, el Movo Fest s'acomiada Sant Joan després de 10 anys de camí amb un homenatge al baixista Joan Roca, figura clau d'Antonio Font, qui ha mort aquesta setmana.
2: S'ha cancel·lat el concert d'Antonio Font, però sonarà la música de Roig, Animos Parrac i Marc Grimal, entre d'altres.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca ja té la porteria tancada. En Autena ja és a la concentració a Marbella, després d'acordar amb Villarreal la seva cessió fins a final de temporada amb opció obligatòria de compra en cas d'accés. Malgrat la seva presència, Tenas no jugarà en principi el partit de preparació que l'aixeta el Mallorca disputarà davant l'Alfatet al Marbella Sports Center i que serà oferit en directe per IB3 Televisió.
0: Anem amb la previsió del temps. Baixen les temperatures i, atenció, podria ploure. Tomàs Salom, bon dia.
4: Bon dia, avui encetam el cap de setmana amb perspectives de canvi meteorològic. Avui encara parlam de molta calor, de sensació de basca, de l'arribada d'aquest núvol de base alta que avancen des del sud-oest cap al nord-est i d'aquesta pols en suspensió. A més, atenció a la possibilitat de rissagues que es mantindrà fins al vespre a Menorca amb aquest avís taronja i oscil·lacions que podrien superar el metre i mig d'altura. Però tenim aquestes perspectives de canvi perquè arriba aire fred a les capes altes de l'atmosfera i demà tindrem un canvi clar de tendència. Davallarà la temperatura, ho farà la màxima i la mínima. De fet, en alguns punts ho podria fer més de 8 graus respecte a la temperatura d'avui. I tot això també amb la possibilitat d'algunes precipitacions. No es tracta d'un episodi de pluges durant tot el dia, sinó més bé de la possibilitat d'alguns ruixats acompanyats de tempesta. Localment de Calabruix tenim avís groc a Mallorca per pluges que podrien superar els 25 litres per metre quadrat en una hora. No es descarta qualque ruixada també en el cas d'Eivissa i a Menorca, però pensant que serien més puntuals. També tindran clarianes, sobretot durant el matí i també durant el capvespre. El més destacat, aquesta davallada de les temperatures després de molt de dies de termòmetres ben elevats.
0: Gràcies, Tomàs. Són les 2:04. Joan Jiménez és el control.
5: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Thank you.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertà. Senset.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària amb un doble objectiu: conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa i també evitar carreres il·legals, sobretot en punts conflictius com la Serra de Tramuntana. De fet, els primers aparells s'han col·locat en vies de la serra que suporten un alt volum de trànsit. Ho explica Fernando Rubio, que és conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca.
2: Haurà dues càmeres a cada bàcul, una càmera que gestiona el Consell de Mallorca, que és per conteig de vehicles, per IMDs i per lector de matrícules, que serien més unes càmeres més fixes, i després hi ha unes càmeres que giren 365 graus, que són les de la DGT, que sí que és pel control del trànsit.
1: En total, a Mallorca seran més de 200 càmeres que també es col·locaran, per exemple, als ports per controlar els accessos de vehicles a l'illa. Això el dia abans de la manifestació convocada a Palma contra la massificació turística i que ha provocat una picabaralla entre govern i oposició. El Partit Popular acusa l'anterior executiu del pacte de crear 115.000 places turístiques, mentre que l'executiu popular manté un creixement zero. Sebastià Sagreras, portaveu del PP a la comunitat, ha criticat la hipocresia del PSIP i de Més per Mallorca per participar en aquesta protesta.
3: Quan encara, insisteix, que se noten les conseqüències de 8 anys del pacte d'esquerres, allà on varen augmentar un 25% les places que ja existien i allà on se va disparar el lloguer il·legal en el conseller, que en aquell moment era el senyor Negueruela, el conseller de Turisme, que passava de tot.
1: La rèplica l'ha donat Rosario Sánchez, la candidata socialista a la presidència de les Illes i secretària d'Estat de Turisme, ha dit que l'hipòcrita és el Partit Popular, que va eliminar la Comissió de Medi Ambient, i assegura que l'únic que fa Marga Proens és mentir.
4: Això sí que és una hipocresia. Te carregues la Comissió de Medi Ambient, que fa els projectes d'impacte mediambiental que et permeten durar obres, i després diu: jo és que no vull obres en el meu territori. Això sí que és una hipocresia. El Partit Socialista de les Illes Balears sempre hem estat en contra de qualsevol ampliació de l'aeroport que impliqui capacitat, augment de capacitat.
1: Bombers de Mallorca incorpora motxilles satel·litàries per rescats en zones de difícil accés i sense cobertura. Els nous dispositius garantiran ara la comunicació entre els membres del grup de rescat i Samilana, que és l'helicòpter que els assisteix en aquestes operacions quan es trobin en punts negres de l'illa. Els primers 6 mesos d'enguany han mort ofegades a Espanya 217 persones a la mà, a rius o a piscines. Només el mes passat en moriren 92, la xifra més alta d'ençà del 2015. Avui és el Dia Internacional per la Prevenció dels Ofegaments i amb aquest motiu la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme demana a la ciutadania prudència a l'hora de relacionar-se amb l'aigua, no incórrer en conductes de risc i no perdre mai de vista, sobretot els menors. A les Balears són 10 les persones que han perdut la vida anegades durant el primer semestre d'enguany. I de fet, atenció avui en zones de costa i als ports de Menorca, on roman actiu la vista taronja per rissaga, que pot fregar el metre i mig. Ja s'ha registrat oscil·lacions de fins a 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys importants en embarcacions. També, de fet, hi ha avís groc a Pitiuses i a l'interior llevant de Mallorca per altes temperatures. La màxima registrada fins ara per l'AEMET és de 38 graus a Petra. És tot. Més notícies al butlletí de les 4. Ara comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Els socis del Club Nàutic del Portitxol a Palma s'oposen al projecte de reforma de les instal·lacions. Asseguren que és una operació que atreu embarcacions de gran eslora i que dona prioritat a socis amb més recursos que no membres d'un perfil més modest, tot i que hi duien més anys. Això perquè suposarà un augment de quotes del 50% i despeses d'entre 5.000 i 14.000 euros per als socis. De fet, han creat una plataforma i no descarten dur el tema als tribunals. Joan Amengual ha estat soci d'aquest club durant 70 anys.
2: Resulta que els que venen diuen que nosaltres ja sobram. Perquè, clar, les barques han crescut. I això és el que... Entens? Han vingut senyors de més d'obres i diuen que això ja no serveix per estar aquí de dins. Perquè nosaltres només podem anar a mitja milla del Portitxol i fa quatre peixots.
1: De fet, el del Portitxol és un dels pocs clubs de les illes que depenen de l'Estat. Actualment té una concessió de 15 anys. Es manté la situació operativa a nivell 3 i l'emergència nacional pels focs que cremen a Madrid i Àvila. La unitat militar d'emergències, que dirigeix l'operativa d'extinció, ha decidit crear un comandament unificat i tractar-los com si fossin un de sol. De fet, els esforços se centren hores d'ara a evitar precisament que aquests focs s'uneixin. Ho ha explicat el tinent coronel Pablo Samaniego.
3: Que el viento, que es lo que más nos preocupa, alcance sus picos a lo largo de primeras horas de la tarde y, por supuesto, pues ahora mismo orientados a evitar el impacto en esta zona que estamos hablando y a que no se una con el incendio de Madrid en estos dos sectores. Es decir, trabajamos en la parte este del incendio y en la parte oeste de manera más centralizada.
1: Hores d'ara hi treballen 3.000 efectius, 400 mitjans terrestres i 20 aeris de diferents comunitats. Els focs, en qualsevol cas, ja han obligat a evacuar o bé a confinar més de 80.000 persones, una xifra, de fet, que podria créixer perquè s'ha extès l'avís de desallotjament a mitja dotzena de municipis d'Àvila, que entre veïns i estiuetjans podrien sumar 30.000 persones més. Hem de dir que tot això en aquesta jornada a les Balears hi ha risc d'incendi forestal extrem a gairebé tot l'arxipèlag, excepte a Llevant de Mallorca, on el risc és moderat. Així recordem que està prohibit fer ús del foc. I atenció, avui en zones de costa i als ports de Menorca, on roman actiu la vista taronja per rissagues que poden fregar el metre i mig d'alçada. Ja s'han registrat, això sí, oscil·lacions de fins a 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys importants en embarcacions. La policia local ha prohibit l'aparcament a Esplà de Sant Joan i ha col·locat cartelleria avisant d'aquest fenomen costaner. També hi ha actiu avui avís groc a les Pitiuses i a l'interior Llevant de Mallorca per altes temperatures. La màxima registrada fins ara per l'Agència Estatal de Meteorologia ha estat de 38 graus a Petra, mentre que en molts altres indrets se situa entorn dels 35 graus. A tot això, en les darreres setmanes s'ha disparat el consum elèctric per passar millor aquesta calor, un fet que va acompanyat de panes elèctriques arreu de les Balears, és el cas del centre de Pollença. En els darrers 9 dies hi ha hagut fins a 3 talls d'electricitat que han afectat els veïnats, així com també restaurants i hotels de la zona.
4: Bueno, estar dormint fora ventilador, fora aire condicionat.
5: Un client aquí arriba i a les 7, a les 8, a les 10 d'oest se troba que deixa de funcionar l'aire condicionat i passàvem avaria, però no mos informen, mos diuen s'arreglarà en una hora, s'arreglarà en una hora, s'arreglarà en una hora. La darrera vegada varen ser de 7 hores, tota la nit.
1: Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Ara més música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: continuïtat
1: no n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Un, dos, tres, i...

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Espejito, espejito mágico, porque el amor a veces va de la mano del odio y solo crea espinos.
2: Y yo saqué de todo el mío entre sábanas de lana, que nadie me lo despierte, que tranquilo sueño descansa y Dios escuche tu plegaria y la del resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària. L'objectiu és doble: conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa i alhora evitar les carreres il·legals. De fet, els primers aparells ja estan en funcionament a la Serra de Tramuntana, un dels punts de major conflicte, com diu Xisco Castanyer. És membre de la plataforma Indignats M10, formada pels veïnats afectats que fa anys demanen mesures. Esperen que amb aquests dispositius hi hagi més control.
2: En realitat, a nosaltres no ens molesta ni cap moto ni cap vehicle que passi amb un Renault normal i amb una velocitat normal, perquè en definitiva la carretera és per als usuaris i és per emplear-lo. A nosaltres ens molesta les motos que van en sota d'escapament il·legal.
1: Arreu de la carretera de la Serra Tramuntana seran un total de 64 càmeres. En tot, el Consell de Mallorca n'instal·larà 146 més a les altres punts de l'illa, també al Port de Palma i el d'Alcúdia, per fer el comptatge de vehicles. I atenció, avui en zones de costa i els ports de Menorca, on roman actiu la vista taronja per rissagues que poden fregar el metre i mig d'alçada. Ja s'han registrat oscil·lacions de fins a 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys importants en embarcacions. La policia local ha prohibit l'aparcament a Esplà de Sant Joan i ha col·locat cartelleria avisant d'aquest fenomen costaner. Les autoritats recomanen extremar la precaució, especialment entre els propietaris d'embarcacions. Hem de dir que un 40% de les rissagues tenen el seu origen en una tempesta, o diu un estudi publicat internacionalment i que ha liderat a Menorca l'exdirector de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, Agustí Llançà. Un dels resultats apunta a una alta vinculació entre les tempestes i les rissades.
3: Més o menys un 40% podrien estar relacionades amb tempesta, podrien tenir d'origen de tipus combatiu. I la resta, que semblaria majoria, però no gran majoria, doncs no estarien lligats a convecció, sinó que estarien lligats a ones gravitatòries o altres tipus d'aquests, però no violents, diguem-ho així.
1: Hem d'afegir que també hi ha actiu avís groc a les Pitiuses i a l'interior i llevant de Mallorca per altes temperatures. La màxima registrada fins ara per l'AEMET ha estat de 38 graus a Petra. I a Menorca, precisament, el monòlit de la plaça de l'Esplanada de Maó haurà de ser retirat. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica així ho ha dictaminat després que aquest hagi estat inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. El monòlit va ser inaugurat el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sublevat i el 2009 es va retirar els elements franquistes de la seva estructura. I hem d'afegir que una trentena de voluntaris s'han agrupat avui a primera hora a Lloseta per fer net el torrent del Madrà. Durant diverses hores s'han recollit grans quantitats de plàstic, vidres i fins i tot rajoles i portes. Intenten així llevar tots els residus i reduir el risc d'incendi i de desbordament quan arribi l'època de pluges. Hi han col·laborat també una quinzena de joves voluntaris de diferents ciutats de l'estat.
4: Soy de Madrid y bueno, hemos venido aquí a hacer un trabajo. Es un proyecto voluntariado.
5: La oportunidad de venir aquí con el alojamiento y todo gratis a cambio de hacer algo de labor.
6: Hi ha un camionà de persianes i portes, electrodomèstics i s'estolent. Avui en dia és punt verd, està aquí de vora.
7: Aquí estem fent i estem demostrant que se pot fer net, sense que hi hagi una empresa darrere. Ho pot fer tu mateix.
1: Amb aquest punt acabant, més notícies al butlletí de les 6. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Artà en Joc és la nova proposta de Ràdio Artà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Pep Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromesa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Artà en Joc.
1: Salutacions, oients de Ràdio Artà, benvinguts a un nou programa d'Artà en Joc. Som en Pep Toni Butler i tornant-se aquí una vegada més amb tots vosaltres, comptant com sempre amb el responsable de Ràdio Artà, Tomeu Caldentell, que està al control tècnic. Hola, Tomeu.
2: Bones tardes.
1: I amb el tècnic d'esport de l'Ajuntament d'Artà, Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern. Fa molta calor. Molta calor. La veritat. Fa un parell de setmanetes que no som per aquí, va haver cavallets, hi ha hagut temes, i hem vingut ara. Val? Jo sé que m'ho esperàveu abans. Hi ha hagut diversos temes. Avui ja som dimarts i avui poram punt. És a dir...
2: Ara anava a dir, perdona que tot ahir estava un pot de dol per la Mallorca, en aquest cas. Estàvem un pot de dol per la Mallorca, en aquest cas.
1: Sí, estava un pot de dol també. Ara ja ha aixecat el cap. Jo vaig dir que no se salvaria el Mallorca, no se va salvar, jo vaig dir aquí públicament. En Toni va ser més optimista i jo li vaig dir que no ho veia. Però bueno, són dimarts. L'entrevista d'avui no és del Mundial, és a dir, tot ens ha capaçat en el Mundial. Per tant, ja està, tot el comentari que farem. Enhorabona en els guanyadors, i en els que no, pues, d'aquí 4 anys serà. I avui tenim aquí nosaltres, per acabar aquesta temporada i perquè això és una ràdio d'actualitat, tenim en el nou president del Club Bàsquet Artà, que ja havia passat per aquesta casa com a jugador i entrenador, i avui m'ho acompanya en Joan Ramon Tous Riera. Important, aquest Riera, perquè si hi ha quan sent que el president ha estat en Joan Ramon Tous, diuen una altra vegada, sí, però no, no és el mateix. Bueno, Joan Ramon, gràcies per venir, com estàs?
3: Estic molt content de vos una altra vegada aquí i com he convidat.
1: Vare venir fa un any i mig, dos, sí, començàvem temporada balear. La temporada no va anar com no l'esperàvem, la veritat. Han passat moltes coses en aquests dos anys, la primera temporada de balear, ara contarem un poc com va ser, hem viscut dues temporades de balear, hi ha hagut un canvi de presidència que ara també xerrarem.
3: Sí.
1: Anem a començar un poc pel principi, per qui no te conegui, qui és en Joan Ramon Tous?
3: Bueno, jo sóc en Joan Ramon Tous, Riera, com ha dit en Pep Toni, ara pues, sóc el nou president del Club Bàsquet Artà, i bueno, a part de president ara, sóc jugador i entrenador del club, i bueno, això.
1: Vares venir, teníem unes expectatives posades en aquella primera temporada de balear, recordem que el club no havia jugat mai en aquesta categoria, que és la màxima categoria, inclús el dia d'avui ho segueix seguint, del bàsquet de les Illes Balears. Com va anar aquesta primera temporada?
3: Bueno, nosaltres, òbviament, era la primera temporada, sabíem que podia anar malament, perquè tots érem novatos, com aquell que diu, en aquesta categoria. Ningú havia jugat, a part d'un. I, bueno, nosaltres esperàvem estar a mitja taula, potser un poc més per dalt, però bueno, al final han quedat penúltims, antepenúltims. Van guanyar 6 partits, 2 temporades. I bueno, un any d'aprenentatge, no?
1: Any d'aprenentatge, gent molt jove, el que tu dius, almenys un jugador havia tastat aquesta lliga prèviament. Arriba l'estiu passat i hi ha un canvi d'entrenador, i també hi ha un canvi de membre de l'equip. S'incorpora un jugador que també ha vingut moltes vegades per aquesta sala, per aquesta casa, que ja li van tirar la broma de si mai fitxaria Artà, i va fitxar després Artà, que és en Gabriel. Sí. Com ara rebre un poc la notícia de que en Gabriel Serra, que la seva darrera experiència i basquetbolística havia estat a l'Ep Plata com a capità del Palmer, fitxava per l'Artà?
3: Joder, pues jo molt content. Jo el dia que m'ho van dir, de fet era amb tu, la Mudaina, que m'ho van dir, joder, supercontent, que havia la fi jo, en Gabriel, des que soc ben petit, l'he anat a veure molt de pits, de Son Moix, i fet en el centre també qualque partit vaig anar a veure'l-lo, i poder jugar amb un tio que ha estat el referent teu, pues, des que ben petit, pues, molt content i un orgull, no? Poder jugar amb ell.
1: Exactament, crec que va ser un orgull també, i hi va haver un canvi d'entrenador, com va ser aquest canvi de... amb Mike Camps, que tenia un estil molt marcat i una experiència molt contrastada a la Lliga, en aquest cas tenim Biel Tous, que era un entrenador que no tenia experiència a la Lliga i que com a tal no tenia un estil definit, que diguem encara que la gent conegués, però és que són dels clubs sí, però és que per als altres clubs no el tenien a la llista, que diguem.
3: Hombre, passes d'un entrenador, pues, que com tu dius, super d'experiència, pues, que al final no havia anat bé l'any anterior, perquè només havien guanyat 6 partits, com he dit abans. Passes d'un entrenador, pues, fora experiència, entre cometes, i que has de veure com surt la jugada, no? Podien tenir dubtes, podien pues, no tenir clar si ho faria bé o no, i al final, pues, va anar bé. Tipo, han fet una gran temporada, enviar el Jodrop, que ha fet una temporada com a entrenador espectacular, per ser la primera temporada, i... joder, pues molt bé.
1: La veritat és que heu passat de 6 partits guanyats a 10-10.
3: 10-10.
1: La qual, per qui no m'entengui, són 10 partits guanyats, 10 partits perduts, però és que no se pot empatar, però com ja n'heu hagut empatat, no se pot empatar, la qual no era senzill. De fet, tenint en compte com va ser la primera volta.
3: Claro, nosaltres la primera volta fèiem un 3-7, que 3-7, nosaltres quan la primera volta i dèiem, joder,
1: fatal,
3: tornàvem a estar a les mateixes, jugàvem bé perquè hi havia partit que sí que vam fer pena, entre cometes,
1: jugàvem,
3: jo que sé, Llum Major, per exemple, dient que sé que
1: sí,
3: vam fer un partit desastrós, però perdíem partits, per exemple, contra el Manacor, d'insertar, perdent de 3. Contra Santa Maria, perdent de 4, sense Sant Gabriel i fora jo.
1: Contra Sant Josep, de 7.
3: Contra Sant Josep, de 7. Pues, d'aquell dia les portes tant de partits que dius, joder, que estic fent malament per perdre tant.
1: Claro.
3: I després ja arriba la segona volta.
1: De fet, abans de la segona volta arriba el partit de la Pobla, que li traia la primera volta, i el toques en sols dits fins en els darrers minuts.
3: Per X o per B perds,
1: Sí.
3: No...
1: sí, va venir així.
3: Va venir així, no, no, no sé. Van perdre de 4, de 5, de 6,
1: sí,
3: no sé.
1: Sí, sí.
3: Una putada. Puedes veure que començant la segona volta, pues, contra ser real, que... pues...
1: sí,
3: el problema... Bé jugar contra ser real.
1: Sí, el problema de tenir aquests equips d'Eivissa i de Menorca és que no sempre tots els equips estan preparats. Per qui no sàpiga, si Lliga Balear... a Eivissa i Menorca estan obligats sí o sí a jugar a Lliga Balear. Clar, potser hi ha equips que Insular dominarien la Lliga, però Balear ritme és molt diferent, sí. I pobrets, se les volen en feines.
3: Un equip molt més jove que nosaltres, i ja és dir. Eren juniors i sèniors de millor primer o segon,
1: sí,
3: any, saps?
1: Era tot molt jove.
3: Molt jove, sí. I, clar, comença la segona volta, per guanyants de... van guanyar de 40.
1: Sí, una cosa.
3: I ja a partir d'aquí, pues... se fletxeta per amunt. Caixa tota la segona volta en se fletxeta per amunt.
1: Vas a dir Manacor un dimecres a les 9 i mitja de vespre.
3: Noche de Champions.
1: I el primer parcial és un 27-7.
3: Bueno, jo crec que vam estar 24-2 un moment.
1: 24-2,
3: va ser espectacular.
1: Però bueno, vam tenir un mal dia ells també.
3: Sí, i un altre molt bo.
1: Un altre molt bo. Quan ja dins Sant Josep, que jo senyora encara no havia perdut.
3: I Sant Josep, tu vas allà... amb 7 tios. Amb 7 tios.
1: Bueno, 6 i un lesionat, perquè jo no podia jugar aquell dia.
3: Pues, que va d'allà baix mínims. És veritat que tots érem a tardar. Me faltava aquell dia amb Vives i Senegaleses, que són els que no eren d'aquí. I, joder, fèiem un partidasso també. Jo crec que no vam anar perdent cap moment del partit. No, havíem perdut un partit,
1: sí,
3: si no vaig malament.
1: Ell crec que havíem perdut un partit, nosaltres vam anar perdent un moment que és quan ens fan remuntar en el 3-4, que es posen dos per damunt, i Sagrada va dir que ja estava, que ja havien guanyat ells.
3: Sí.
1: Que divertit que va ser.
3: I, bueno, això, guanyàvem el líder, també un xute de moral espectacular, i ja a partir d'aquí, bueno, van guanyar en el d'Eivissa.
1: Sí, faig la segona volta, 7-3.
3: Faig la segona volta, crec que guanyant 6 partits seguits.
1: Sí.
3: Si no ve malament,
1: sí, sí, sí.
3: 6 partits seguits, ja mos posàvem en positiu, era un 9-7.
1: Exacte, van perdre dins el pla, van guanyar Llum Major.
3: Llum Major, també, pues, equip de play-off, un equip que va arribar a la final de Badès.
1: Sí.
3: Els hi...
1: Que té Miqui Santandreu que tardà. I van estar a punt de pujar, de fet.
3: Sí, van fer un partidasso. De fet, vaig veure el partit de la final, en Miqui va fer un partidasso i, bueno, van perdre. Però, bueno, això, nosaltres li van guanyar.
1: Sí. No, no, nosaltres, en el de dalt, les hem fet cosa.
3: Tots menys la Pobla, els hi hem guanyat.
1: La Pobla, que també era partit de temporada, feia un mes que nosaltres no jugàvem i no jugàvem res.
3: Després de 312, també.
1: I això, sí. Però un partit després de Sant Antoni i un partit de 312, que són els tòpics que m'han enfrontat contra la Pobla, és una cosa que la federació potser s'hauria de fer mirar. I després de Sant Antoni Artà, no va parir partits. I després de 712, per favor, tampoc.
3: Bueno, després de 712 era un poc el partit... Ja era perquè va ser temporada i anava una altra cosa.
1: Amb el Brindó Palat el mateix dia de 712.
3: De matí.
1: Sí, punyetes. He jugat de matí i fora. És a dir, primera temporada d'aprenentatge, segona, bastant bé.
3: Sí.
1: També hem de remarcar que tu, quan de la Real, vas fer jugador de la jornada.
3: Sí.
1: Cosa que suposo que no entrava dins els teus plans ser jugador de la jornada de totes les Illes Balears, perquè això la gent no ho sap, és a dir, no és el jugador de la jornada de l'equip, és a dir, ha estat el jugador amb màxima notació de les Illes Balears aquell cap de setmana.
3: Sí, jo sabia que aquell partit podia fer mal, sabia que pues, físicament era superior en el rival, i de fet, els dos primers quarts mai com a obcecar, perquè crec que vaig fer només 6 punts, perquè jo pensava que faríem bastant millor aquell partit. I després de la segona part, no sé com ho vaig fer, però vaig canviar rumbo i això, vaig arribar a 31 punts, vaig estar a punt que un dels 1 milió em superés, però bueno, al final no, vaig aconseguir això, que també va fer molta il·lusió. Aconseguir-ho, tenir-ho, pues, està guapo.
1: I com de mos, acaba la temporada, però clar, ja m'imagino que no ha estat en la temporada. Ara, com han dit, ets el nou president del club. Jo vull que m'expliquis un poc també com ha estat aquest procés i també com és per tu, seró tu, després d'haver viscut el que era tenir un president dintre teva com ja era ton pare. Com ha estat un poc aquesta vivència?
3: Bueno, man, nosaltres ja fa 2 anys que me'l van demanar, me'l van dir, quan nosaltres acabem, la directiva anterior me'l va dir, quan nosaltres acabem, qual pot entrar? Jo fa 2 anys tenia 21 anys, ja m'ho dius, joder, me canten 23, tampoc, ara mateix també m'he tirat un poc a la piscina, saps? Però sí, me'l van dir això, i nosaltres van dir, bé, nosaltres ja mirem de fer alguna cosa, de qual manera entrarem. Claro, l'any passat, en l'estiu, en Biel m'agafa un dia i em diu que hem d'entrar nosaltres, li vaig dir que ja ho veuríem. I després ja, quan va començar la temporada, m'ho van demanar si volíem, van plantejar la directiva que tenim ara, entre tots, ja sé, jo me'n recordo que vaig dir tu li vas dir a Gili, després en Orsa, en Pedro, en Maria José i això, i pues, me lo manco, tot de primera m'ho van dir que sí, i claro, pues, van fer aquesta directiva i ara pues, ja hi som, no podem tirar per enrere, però sí, no, està bé. I bueno, això, com has dit, com ho he dit després de que un pare ho hagi estat? Un pare no li va gaire gràcia. Un pare, quan li vaig dir, quan ho va veure, me'n record que m'ha dit que m'anava del cap. L'entenc perfectament. Però bueno, ara que ja hi soc, pues, m'intento ajudar el màxim possible. Sempre me dono consells. Ara vull mateix anar a dinar amb ell i tots tens. Heu de fer això, heu de fer això, tal, tal, qual. I sí, ho faré una vaig pena. I això.
1: L'experiència és un grau.
3: Claro, claro.
1: Jo me'n recordo que de quan mos van agafar per dir-mos que qualcú havia agafat lloc, ja fa 2 anys o 3, fa estona que mos van agafar un discap, jo me'n recordo que hi va un moment en què van dir, bé, això ja passava en band, i van decidir que no mos presentàvem. És a dir, jo te vaig dir que jo segur que no venia,
3: sí.
1: Te vaig dir, jo me'n sap greu, cosa teva, i tu vas dir, no, jo m'imagino que tampoc, perquè a més ton pare te va dir, estàs loco, i vas dir, bé, ho deixarem fer primer en band, veurem com va ser vida. Però clar, és situació en què a vegades un no s'espera, te toca fer retí,
3: sí.
1: I per sort, com han dit, vàrem poder fer l'equip, en menys d'una setmana vàrem...
3: Sí, en una setmana vàrem tenir tot...
1: Vàrem tenir tot format, amb gent que a mi no manco anava de la mateixa corda. Hi ha hagut un procés electoral que no ha culminat amb eleccions, però també tenc entès que no ha estat un procés electoral tranquil, tampoc.
3: No, no ha estat gent tranquil. Hem estat de principi de juny fins dia 4 de juliol, que eren les eleccions, pues, voltant tot de si s'aprentava el comet, si no, si... Pues, moltes feines que havíem de fer. No podíem tirar per en banc coses, com a pedra de tirar per en banc, perquè no sabíem si al final seríem nosaltres o no. Però bé, ara ja està.
1: Ara ja està, dia... Ara ja està. Dia 2, de fet, mos confirmen que no hi ha una candidatura.
3: Dia 1, crec que va ser. Dia 1.
1: Dia 1 va ser dia 1, no?
3: Dimecres 1,
1: crec que va ser. Mos confirmen que no hi ha candidatura alternativa, així que...
3: Sí.
1: Dia 4, sí o sí, passam a entrar a la candidatura. Tu no vas poder venir.
3: No, no vaig poder venir.
1: Tu, perquè tu ja te vas tocar anar a la federació...
3: Ja vaig tocar fer...
1: sí, federativa.
3: De... Exacte.
1: Ja m'ho vaig tocar de primeres. També un poc... Quan veus que... Quin moment és que veus que això és de veres? Que ja no és un... En qualsevol moment seré president del club bàsquet d'edat, sinó... Ara ja em tocarà ser president del bàsquet d'edat. Quin és el moment és que esteu cap fa clic i dius... Vinga, això ja és de veres, ara ja hi som.
3: No, man, sobretot el primer pic com vàrem juntar tots, que pues, encara no sabien si obrir eleccions o no, pues jo vaig dir, joder, ja està, ja anant per en band, no hi ha volta atrás.
1: Però si qualcú té dubtes d'ell... Jo li vaig dir, només tinc dues opcions, anar per envant o no anar per envant, i m'ha dit que l'opció d'anar per envant ja no existia. Vull dir, que havien d'anar. Per tant, el que ho tenia clar de tots era ell.
3: Bueno,
1: no,
3: sí.
1: Jo no li tenia clar. Clar, hi ha hagut aquest mes d'eleccions i tothom m'ho diu el mateix, la frase que m'ho diu tothom i que sé que ton pare també te diu anant tard.
3: Anant tard.
1: Però
3: tothom diu que anant tard.
1: Durant un mes el club ha hagut d'estar aturat.
3: Ja ho sabem, estem en el juliol i...
1: Nosaltres,
3: a
1: banda de la festa de tant de tenir tancats, tres equips fàcil, quatre equips fàcil, per poder mones anar tranquils, quatre equips han d'estar tancats.
3: Un sobretot.
1: Sí, n'hi ha un que m'ho llevarà a son fins al darrer dia.
3: Sí.
1: Fins al dia que fes un xiscritxó, jo crec que amb la feina encara...
3: Sí, no, encara, si fes inscripció encara millor.
1: Encara farem volta. Quina és la idea del projecte? Perquè clar, això la gent també se la demana. És una idea nova? És una línia continuista? Ve una revolució? Què és el que ve ara?
3: No, intentarem continuar un poc amb el que ha fet la directiva anterior, però sí que a nivell de metodologia d'entrenos, a qualque equip sí que intentarem canviar coses, amb les coordinadores de Maria Antònia Fara i de Maria Antònia Galant, pot ser que són nosaltres, ens vam proposar un projecte nou de metodologia per a qualque equip, i bueno, els hem dit que per en band, que provarem, per veure si funciona, i si funciona, pues, per en band. No?
1: Efectivament, després també a nivell metodològic hi ha un gran debat ara a tots els clubs esportius, diria jo, a les Illes Balears, sobre el retenir talent.
3: Sí.
1: Sobre jugadors que se'n volen a altres clubs i sobretot també, més que jugadors que se'n volen a altres clubs, després hi ha moltes vegades és tenir clubs fora jugadors de lloc. Quina és la mentalitat que se té al respecte d'això ara dins?
3: No, nosaltres... Seguim amb la idea de que abans un jugador del club queda de fora. Nosaltres no. Per què vols tenir un balear fora jugador d'Artà? No sé, no crec que no té sentit. Per què vols un júnior, un jugador de Manacor, Sant Cervera, Cat de Pere i dos d'Artà? No té sentit, és que no li veig en sentit jo, per lo menos. Però bueno, és això... Seguir tenint jugadors d'Artà, intentar que els jugadors de la base pues, pugin bé i no se'n vulguin anar a altres clubs, que jo entenc que és molt guapo, que jugar especial i anar a campionat de Mallorca, anar a campionat de Balears, molt guapo, preciós. No ho he fet, no he anat mai jo, no sé, però jo vaig jugar des de Escoleta fins a cadet Artà, a júnior em vaig haver d'anar un any.
1: Perquè no hi havia equip Artà.
3: Perquè no hi havia equip Artà. I l'any següent vaig fer el possible per tornar, i vaig tornar. Jo, no sé, i serà per pic que m'han demanat per anar a jugar tal o qual, saps? No sé. Jo, que soc jugador d'Artà, si tenen equip a Artà, se'n vulguin anar, doncs pues, ho respecte, però no m'agrada.
1: A mi que dels clubs s'està intentant apostar perquè la majoria de gent d'Artà pugui jugar-te, gent que no hagi jugat mai pugui començar,
3: sí.
1: I que gent que ja ha jugat, que està fora de jugar, pugui tornar, i que gent que està jugant fora pugui tornar a casa, o no?
3: Sí, sí, és tot lo seu. Si et d'Artà i estimes una mica Artà, pues lo seu és que juguis d'Artà.
1: Després, referent a nivell directiva, que varen sortir noms l'altre dia, perquè la gent tenia molt dubte també que havia passat i que no, quin equip directiu tens que t'acompanya?
3: Bueno, nosaltres som... Bueno, jo com a president, tenim tres vicepresidents, en Pep Toni, en Mercè Darder, en Pedro Coy, després tenim de secretari na Laura Gili, de tresorera na Maria Gili i na Maria José, que és la nostra vocal. I ja està, aquesta és la directiva.
1: Una directiva molt jove, també, molt seguint l'estela de l'anterior, que també sí. Quan va entrar també era una directiva molt jove.
3: Nosaltres som molt més joves.
1: Sí. Sí, nosaltres vam veure que sí.
3: En Pedro Coy i na Maria José pugen la mitja.
1: I mos donen el seny que mos fa falta.
3: Menos mal.
1: Que això molta de gent passava pena de que tots fossin ninets.
3: Sí, no, és important tenir els dos ells dos.
1: Tots els noms que m'han dit, el que tenen en comú, exceptuant na Maria José, que, un, que va venir de València fins aquí i ara ja està integrada dins el poble i no tenen que més.
3: Seu fill el tenenc.
1: Això feia el millor tenenc que nosaltres.
3: Sí.
1: Tot el que tenen en comú és que la gent que des de petit ha mamat el club. És a dir... tant la germana Gili, tu, com a... Elles han tingut la mare presidenta i de fet la mare com a tresorera, tu has tingut ton pare com a president, na Mercè i jo tota la vida també hem estat aquí de dins. És a dir, hi gent que crec que no dubtós que no han agafat el club per cap tipus d'interès.
3: No, no.
1: Més que aconseguir màxim d'èxit i màxim funcionament del club.
3: I que el club s'ha d'aquí per en banda. El que volem.
1: Sí, aquí ningú s'ha ficat per fer-se milionari.
3: Bé, i si ho haguessin volgut fer, no, no crec que ho haguessin aconseguit.
1: No, no funciona així, el manco...
3: No, no, no.
1: Bàsquet, a lo millor d'aquí 4 anys poden dir que tenim un equip milionari.
3: No sé. Si hi ha qualque patrocinador que ho hagi ficat al pes...
1: Ara t'anava a demanar, tema sponsors. Quina importància tindran els sponsors en aquest nou projecte?
3: Pues els sponsors són... una part molt important del club, perquè gràcies a ell poden aconseguir que pues, els pares, les famílies no hagin de pagar tant de la fitxa del jugador, després del nin. Sí, sí, això és importantíssim. Tenim sponsors i sponsors bons que te renoven cada any, que puguin pagar, jo sé, tenim tres diferents... de manera d'esponsor, com si ens poden pagar la més petita, com si ens poden pagar la més gran. Nosaltres totes les volem. Estem contents de tenir-los.
1: Després, a part d'esponsors, algo vital dins els clubs són els socis.
3: Sí.
1: Encara no ha sortit la campanya de socis.
3: No.
1: Quina importància té pel club mantenir i augmentar aquest nombre de socis?
3: Hombre, els socis... és també importantíssim. Al cap i a la fi, el que paguen els socis són 10 euros. Que és una...
1: 10 euros anuals.
3: Anuals,
1: eh?
3: Són 10 euros, que, pues, que són 10 euros.
1: No surt un euro ni més.
3: No són res. A veure, després tenen l'opció de pagar més, però aquests socis, aquests 10 euros ja mos ajuden molt, saps? Perquè per lo menos també tens... en aquest cas, que hem fet seleccions, tots els socis pues, tenien dret a vot, tenien...
1: De fet, volien votar tots.
3: Tot vot, bé... pràcticament tots, sí, sí.
1: Tothom estava allà...
3: Tothom demanava...
1: Que si sí, les sí. Primeres eleccions amb molt d'any de club, no sé si és història, perquè no ho tenim clar, però amb molt d'any de club... Sortia campanya de socis, m'imagino?
3: Sí, no, ja que jo m'estava demanant quan sortia per fer molts socis, m'ho vull fer soci, tal... Ara, tranquil, espera'm... No vull confirmar, però... abans de ser festes esperem ja tenir algo en marxa.
1: Sí, si deies abans de ser festes tot. Mos pots avançar també si hi haurà qualque canvi també estètic que diguem en el club?
3: Bueno, nosaltres ara, com cada 4 anys, farem equipatge nou.
1: I ja poden saber com serà o encara no?
3: No, encara no. Encara no estem... Jo encara no ho tenc tan clar. Com serà, imagina't, no t'ho puc dir res. I, bueno, el xandall, en principi, també l'has canviat.
1: El xandall manteniu sponsor o...?
3: Mantenim sponsor, quadres blaugranes. Torna a patrocinar.
1: I serà Nike o no?
3: Sorpresa.
1: S'ha xerrat molt de que de que això de cartar tant el futbol com el bàsquet vagin en xandall Nike, jo m'he vist un pico d'ús a la universitat i em va dir tant de xandall Nike, l'ho he de fer fitxar bons jugadors. I vaig dir, op, op, espera, que nosaltres som un club de poble, nosaltres això de fitxar no va així, eh? I nosaltres aquí vam venir, nosaltres li ve...
3: Exacte.
1: No, no hi ha problema. I el xandall Nike jo sé que te van veure. Diu, sí, m'ha fet imaginar.
3: Sí, sí, sí.
1: Xandall Nike era xandall Nike.
3: Sí, i són ben xulos, ja m'encanta. No. Amb el meu xandall Nike.
1: I són molt còmodes.
3: I tant.
1: I són molt còmodes. Sí, sí, sí. Hem de dir que són Nike perquè l'esponsor vol que siguin Nike.
3: Sí, sí.
1: No és capritxada del club.
3: I nosaltres encantats, eh? No,
1: mal.
3: Encantats.
1: Cap problema ni un. Cap problema ni un. Després, com veus aquest projecte d'aquests pròxims 4 anys? Perquè això és perquè farà un mínim 4 anys. Mm. És molt pret per saber si el que faràs 4 anys més o no. A problema d'un amb un.
3: Pasito, pasito, no?
1: Passa, passa. Quina inspiració en té el club a hores d'ara? Mitjan juliol, quina inspiració en té?
3: Bueno, créixer el màxim possible i intentar d'aquí 4 anys tenir un equip a cada categoria que se pot. És possible. I, bueno, créixer el màxim possible, fora de fer cap cosa rara, saps? Seguir igual, però intentar créixer.
1: I com teniu pensat solucionar l'escalor de dèficit de jugadors que sempre sol ser l'etapa júnior per el tema del batxiller?
3: Això és molt difícil, perquè és normal que quan arribes a batxiller pues vulguis deixar o no tinguis tant de temps per jugar, pues júnior és una etapa que potser no ho aconseguirem, que puguin jugar, però s'intentarà, se farà feina amb ells, que bé, es veurà que ara els infantils, que són els que d'aquí 4 anys seran júniors, són molts, i potser pues, podrem arribar a fer l'equip. Es veurà que potser infantil femení, que ara som, no són tantes, serà més difícil, però s'intentarà, se farà feina amb ell ara aquests 4 anys i ojalà pugui tenir juniors d'aquí 3 o 4 anys, crec que és.
1: Ara que has dit infantil femení, com està el tema de bàsquet femení i Horta?
3: Hombre, aquests 4 anys s'ha fet feina. Jo crec que, bé, segons tinc entès, i el que he xerrat amb en Biel, que és el president, s'ha fet feina, però no estan contents en com ha anat, perquè li ha agradat més tenir més equipos femenins. Però, bueno, a vegades és més difícil, perquè tenim molta competència a nivell d'esports aquí a Artà. Ara, antes hi havia volei, futbol, tenis i natació, ara pues, tenim les acrobàcies, que també pues, hi ha moltes nines, i és que hi ha mil de ports, no? És molt difícil.
1: És complicat. Complicat. Qualque categoria que vos facin falta jugadors que vulgui dir per aquí, almenys que algú que m'ho escolta...
3: No, la meva mare se va confirmar que no faria un cadet. Era una de les nostres prioritats, cercar jugadors per cadets, però ja, segons ha fet impossible, no n'hi haurà. I sí que mini femení crec que m'ho fa falta, infantils masculí, infantil, mini masculí, òbviament, poden venir qualsevol categoria, perquè jugadors mai molt sobren, però d'infantil masculí i mini masculí anàvem tres sobrats. Infantil femení també estaria bé tenir més jugadores i després ja tot el que són preminis, escola d'iniciació també, com més jugadors millor. I de fet també ara estem intentant fer un insular, un sènior masculí i un sènior femení insular, i això m'ha faltat en jugadors per aquestes dues categories.
1: Si heu jugat mai a bàsquet, sí, però... fa un parell d'any que no jugueu, o esteu jugant d'una altra banda i teniu valor de jugar tal, o arribar a tertar, de fet, i teniu valor de tal, tant de insular masculí com femení crec que sereu ben rebuts. Si sí, sou juniors, possiblement també sereu molt ben rebuts a insular,
3: sí, sí,
1: tant
3: sí,
1: masculí com femení. No seria el primer pic que teníem juniors a categoria insular. I tampoc no ha anat tan malament. De fet, la Mercè va venir a ser junior i va jugar els 2 anys de junior a sènior,
3: sí, sí, sí,
1: i no crec que li anigués gaire malament, de fet.
3: No. Són categories més per, jo li dic patxangueo, però no és tant de patxangueo, però competeixes, però no és tanta competició. Tu, òbviament, vas a guanyar, vas a jugar, però el nivell que hi ha, la primera ronda, si perds tots els partits, tindràs la darrera lliga, si guanyes tots, tindràs la primera, i ja està. I això, que ja he jugat a Insular, he jugat 2 anys, i sempre m'ha passat molt bé, ja. Perquè trien tocs,
1: No, se pega menos, eh? Pensat, jo que anava a vegades a jugar amb ells, te peguen menys.
4: Sí.
1: O sigui, ha baixat el nivell de pega.
4: Ai, va.
1: Peguen menys, peguen menys. L'eterna pregunta d'un veterans, una empresa, com està el tema?
4: Ojalà, també tenir-lo, però s'ha proposat, s'ha intentat fer, però amb poca resposta de les jugadors que els han demanat, que tenien tres que volien jugar, si no feien malament, i això, això és impossible. Però bueno, a qualsevol... perquè són masculí les empreses, qualsevol home que vulgui jugar, que tingui, ja no sé, una empresa més per gent de 30 llargs, no? No he jugat mai a empreses, tu crec que sí, jo crec que tu sí.
1: Un any en 17 anys.
4: Imagina't, imagina't.
1: En 17 anys.
4: No, una empresa és això, sí que, això sí que ja es patxangueu, anar a entrenar un pic a la setmana i després del partit una cervesa, ah, no?
1: Això, això sempre, de fet, ara que ha dit lo de masculí, femenins, senyor més 40 també.
4: Ja, més 40, sí, això també se va proposar, que s'han proposat moltes coses, però...
1: Bé, ara ho direm clar, si ve qualcú, si ve ni un grapat i se pot muntar algo que per ara s'ha descartat, les portes són obertes per muntar-se.
4: Claro, claro, claro.
1: És a dir, les coses que l'únic que mos demana pa prest és una cosa que no comentarem, estem allà aferrats a veure si el traïm, perquè és sí. Important. L'únic que mos demana pa prest, prest. La resta, tot si algú se vol encalentir sí, abans de festa d'Artà, passar festa d'Artà poden muntar equipos encara.
4: I fins a final d'agost també tenim temps per muntar coses.
1: És a dir, això de més 40, veterà, no sé qualcú ho sent, escolta, jo és que no tots jugàvem i érem 7 o 8, que jugàvem, són de la quinta del 86, veniu, veniu, no passa res, veniu, farem algo.
4: Sí, sí, sí, no, i de fet, per Instagram mos contacten amb gent que ha vingut a viure a Artà, teniu qualque grup així de gent més major que vulgui jugar, tal, sí, però no, no ho tenim, ara mateix no, si ho tinguéssim, m'ho encantaria. Però bé, això, sí, sí.
1: Ara farem un breu descans i tornem aquí amb en Joan Ramon Tous Riera, president del Club Bàsquet d'Artà, aquí a Artà en Joc. Fins ara!

0: tipco. I ja tenen aquí Artan Joc amb en Joan Ramon Tous Riera, nou president del Club Esportiu Sant Salvador d'Artà, que això era un altre tema. M'imagino que mantindreu un nom de Club Esportiu Sant Salvador d'Artà o passarà a dir-se Bàsquet d'Artà, que és com tothom el coneix ara ja.
1: Això seria igual. Nosaltres no, si l'identitat del club no la canviarem.
0: No, no se tocarà s'escut, vol dir.
1: Ni s'escut, ni el nom. Sí, jo m'agrada molt Bàsquet d'Artà, perquè és com se coneix el club, però el club sí, el Club Esportiu Sant Salvador d'Artà.
0: I els colors, els rumors de que jugaran de vermell i blanc, són vera?
1: No. Els colors queden igual.
0: Els colors queden igual.
1: El blau com a mínim.
0: El blau com a mínim.
1: Com a mínim, que és el nostre color, que ja...
0: Un consolidat.
1: Un consolidat, queda.
0: Genera respecte per tu, tota la història del club, des de fa 43, en farà ara, crec que són, o 44, allà me'n movem, te genera respecte a tota aquesta història prèvia?
1: Hombre, claro. El club, quan tu té 43 anys, sempre ha funcionat bé, i jo vull que nosaltres, com a directiva, segueixi funcionant tan bé com ha funcionat sempre, o inclús millor, no?
0: I xeràvem d'equips, quant d'important és tenir un bon equip per formar una directiva?
1: Importantíssim. Òbviament, jo tot sol no ho he fet en això.
0: No.
1: De cap de set maneres.
0: Heu qualque president que va fer tot sol.
1: Ho sé.
0: No li va funcionar, però heu qualque president que va fer tot sol.
1: Bueno, però és molt difícil de fer d'un club tot sol. Has de fer mil coses, sobretot el dia d'avui, que pues, has de fer mil coses, mil de burocràcia, cap dia sí. De fi. Has de dopar, el club ara ha crescut a nivell de jugadors, tenim molts jugadors, no només són jugadors, hi ha pares també darrere, que sempre volen saber, òbviament, necessiten informació. I això, tenir l'equip aquest és importantíssim, cadascú s'encarrega d'una cosa i més o manco tots hem intentat repartir moltes feines en el que més m'agrada de vegades, bueno, entre cometes. Qualcú s'ha hagut de qualque feina que no li agradava, però bueno, el que hi ha, el que hi ha.
0: No s'han queixat gaire, tampoc.
1: Però... No.
0: Tema ha crescut molt a nivell de jugadors, jugadores, pares. A nivell d'aficionats, com se pot fer perquè el club cresqui més a nivell d'aficionats?
1: Bueno, jo crec que el principal és consolidar un primer equip, no? Enguany nosaltres en el Balear hem tingut molt de dies sagrada pràcticament plena.
0: A dir, me n'acabaran jugant al local.
1: Un bon dimecres, a les 9 de vespre.
0: Sí, em va respondre,
1: no? Sí. I això, aconseguir tenir un bon primer equip, i a partir d'aquí, pues, intentar créixer el màxim possible a nivell de que el poble respongui, no? Que vulgui venir a veure bàsquet. Jo crec que com el futbol. Jo, per exemple, no he jugat mai a futbol, i si puc, qualque dia aniré a ser pesquera de veure el partit. O sigui, no és una cosa que faci sempre, però m'agrada anar a veure futbol.
0: Sí. Així és. Ara que comences a tocar en ses mans, creus que serà fàcil dirigir el club durant 4 anys?
1: Fàcil no ho serà. Jo crec que mai ha estat dins del meu cap que serà fàcil, però en el grup que tenim farem fer el més fàcil possible. I que seria molt fàcil, saps? Que ningú mos posi trabetes. Jo espero que ningú ho faci, però bueno, que siguem molt fàcil, el més fàcil possible. Nosaltres intentarem sempre, des dels nostres coneixements, que ara mateix són pràcticament res, respondre el millor possible, i a partir d'aquí, pues, això, créixer.
0: I abans que xerraven d'història i tot això, imagina que quan se retiri el capità de Balear li penjareu la camiseta allà...
1: Bueno, ja ho veurem.
0: I quan ja se retiri en Gabriel també.
1: Mínim. Bueno, en Gabriel té una carrera consolidada en el bàsquet professional.
0: Sí.
1: Bueno, i el capità, pues,
0: com fan a la Salle.
1: Si juga un parell d'any més, sí.
0: Com fan a la Salle, que posen allà el número de jugadors.
1: Bé, li haurem de demanar a
0: ja que fem metodologia.
1: A veure, en Llorenç, a veure si mos deixa penjar coses.
0: Ja, que sí, no?
1: Tu t'encarregaràs de
0: demanar. Ja ho encarregaré, picarem allà els 7, els 13, els 16.
1: Bueno, sí, els 13 no fa falta.
0: Els 13 l'haurem de penjar en qualsevol moment. Quan te retiris, com vendrà a fer alguna cosa, saps? Que si ens recordi que has passat per allà.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Ara que ho veuràs, encara no t'hi has trobat, però encara, ara que ho veuràs d'una altra manera, quantes infraestructures és suficient el poliesportiu per vosaltres, tenint en compte com s'ha de compaginar amb els horaris amb altres clubs, altres esports, altres activitats?
1: Bueno, jo aquesta resposta te la podré donar quan ahir com ens havíem reunit en l'Ajuntament i veig que amb els horaris com els puguin donar. Jo sé que a tu no t'agrada, perquè hi ha molta gent en aquest poli i pues, els horaris de vegades pues, no són els que ens agradarien. És el que hi ha. Però hi ha molta gent.
0: Igual entrenar amb els 11 de vespre.
1: Sí, jo tampoc m'agrada. Arribar a casa meva després d'haver fet dues hores d'entreno, mitja hora de físic, i l'endemà vaig aixecar a les 7 de matí per entrar a Palma, pues no m'agradava.
0: I és que venen de Palma.
1: I sé que n'hi ha algun que tampoc li agradava. Jo, per exemple, en guany, qual capim vaig trobant en Gabriel Serra sent dinera, ell me deia, hòstia, rebentat. Després de l'entreno d'ahir...
0: El dijous eren feixuts.
1: El dijous eren feixuts.
0: El dijous eren
1: feixuts. Sí. Terribles.
0: Creu que és important que hi hagi una col·laboració estranya entre institucions i clubs per al bon funcionament de l'esport bàsic, diguem?
1: Claro, sempre. Com més col·laborem, pues jo crec que millor anirà, no? Sobretot. No tot des del club bàsquet d'Artesta i oberts a col·laborar amb el que vulguin.
0: El tema de col·laboració, associacions, com per exemple Són Capaços, Artà Solidari i tot això, s'ha temut de ja col·laborar amb elles de...

0: se mos va proposar, hem sigut dient fer algo, però se mos fa impossible. El Cai de Fit, jo, per exemple, faig feina de cap vespre i no tinc temps de res. Jo avui perquè tinc lliure, però els altres dies, pues, cada dia que tenim lliure, jo, que tenc lliure, mos reunim per intentar fer una cosa i l'altra, però acabar fer per ser festes no tenien temps. No tenien temps. Com fer algo, esperen que per la fira demà si podem muntar algo. Jo el que vaig proposar és intentar fer un 3x3 o qualque partit així xulo, no sé. Tenim temps per aquí la fira, sí, per muntar algo.
1: Per la fira de Metz ja fa 2 anys seguits que se fa un partit de la fira que té molt bona rebuda, de fet. La gent sol respondre, esperen que un any el pugueu repetir.
0: Sí.
1: Ja se va dur un any un equip EVA. Després l'any passat...
0: L'any passat crec que va ser l'Insular que va jugar.
1: Va ser Insular que va jugar?
0: Insular contra el Petro.
1: Sí, crec que va ser el partit de Insular contra, sí, el Petro.
0: Bon partit.
1: Sí, perquè no, exacte, nosaltres havíem de jugar contra Consell, que no feien les últimes guies de Consell, i després havia jugat contra Fulanich, crec que va ser... I...
0: Sí, no, bé, nosaltres sobre temporada l'any passat... Va fer poc partit, sí, ningú volia jugar contra nosaltres.
1: Sí, li feien por.
0: Vam jugar contra Cat de Pere.
1: Le i contra Manacor. Ja també per anar acabant un poc, ara ve el campus d'en Tomàs Jofresa, com bé mos apunta en Tomeu. Està tot enllestit el campus, enguany crec que és la novena edició, crec, devena, allà molt movem.
0: No.
1: Crec que és la novena, si sí.
0: Nova, devena, sí. Pues sí, està tot preparat. Pues això, el campus sempre ha estat un exitazo, esperen que un guany sigui igual. A nivell de jugadors, pues, varen fer estable tot, sí, les dues setmanes de campus.
1: I estic d'espera, no?
0: I estic d'espera i tot. I això, pues, vam si un guany torna a sortir com cada any. I, bueno, nosaltres encantats de que en Tomàs vulgui seguir venguent aquí a fer el campus. I que cada any vagi igual de bé.
1: Poc a poc ja s'està convertit en mig jardinenc, en Tomàs.
0: Hombre, en Tomàs crec que, de fet, és soci d'honor del club. Sí, sí.
1: Veus, un català que és menorquí ja, perquè pràcticament és sempre menorca.
0: Sí.
1: En sa tonteria ha tornat mig jardinenc.
0: Mig jardinenc, sí, sí.
1: Home, a cop a ses festes sí, se deixa veure.
0: Se deixa veure pel carrer d'Artà.
1: Se deixa veure, sí, sí. Se deixa veure. Ja per anar acabant tenim sa... Bé, no, mentida. Tema psicòleg, tema preparació física, se fa compte de seguir endavant amb el que va començar ja la directiva anterior.
0: Sí, a nivell de preparació física s'ha de seguir, s'ha de tornar xerrant la preparació física, no, eh? Però nosaltres, per la nostra part, comptem amb ella, si ella vol seguir, seguirà. I amb el psicòleg també, amb Pep Toni, Roman, esperen que també vulgui tornar i seguirem fent feina amb ells, sempre i quan ells vulguin.
1: Tema directiva antiga, directiva nova, que tal són les relacions? Perquè hi ha gent que se pensa quan se canvia directiva és una guerra sempre. La directiva anterior, un dia vendrà aquí xerra molt enviada, però la directiva anterior, en el segon any ja va decidir que no renovaria, és a dir, han fet els 4 anys, que era el que els pertocava, i van decidir que no renovarien. I no és que les hagin tret de fora, que hi ha gent que diu, ah, les heu tret de fora, no.
0: No. De fet, van ser ells com van demanar que entréssim. Sí, i ara ells molt estan dient que pues, qualsevol cosa que m'ajudaran. Tentaran donar-li el mínim de feina possible, tot i que no li prometen res. Però bueno, sí, molt segueixen, ells segueixen estant dins del club, potser no com a entrenadors, com a directiu ni res, però segueixen formant part del club, sempre ho seran.
1: Com a soci renovaran.
0: Com a soci, així que, esperem.
1: Això sí que ho confiem que renovin.
0: Sí, sí, no, i bona relació amb ells.
1: Ara ja sí, tenim del programa anterior una pregunta enllaçada, val? Que te la deixes l'anterior convidat o convidada, per tu faré sempre que series tu, val? I tu no vas deixar un per pròxim convidat o convidada, que ja serà la temporada que ve, si hi ha temporada aquí bé, que també la gent, no, penseu que nosaltres cada estiu després decidim, a lo millor se renova, a lo millor no se renova, encara no hem xerrat.
2: Hem de xerrar de condicions econòmiques, així que...
1: El pressupost ha variat, l'inflació, són moltes coses i hem de veure ben, si se renovarà o no se renovarà. També vull dir una cosa ara abans de seguir amb això, perquè el programa pugui seguir endavant i se pugui renovar, la gent ha de voler venir i la gent ha de tenir compromís. Molta gent me diu, ah, el programa sí, jo sé que no fem programa pràcticament des de final de maig, en som conscient, però és que si sabéssiu totes les

0: gravas e dificultats que tenim per poder fer aquest programa, en el principi tothom volia venir. I ara ja, si la gent vol venir, però no ho té bé, però tal, però qual, el tema horari és complicat. Si la gent no s'implica un poc i la gent no vol venir, si ets un aficionat i vol venir, podem mirar de que venguis. No venguis aquí dient-me que t'agrada molt el Barça del Madrid i tres coses d'aquestes. Però no tot no estarà que aquest programa surti endavant o no. Ara, necessitem que la gent respongui. Associacions han de respondre, els clubs han de respondre, entrenadors, jugadors, exjugadors, personatges implicats a l'esport, polítics, és a dir, ha de respondre molta gent perquè això pugui tirar endavant. Si no, podem venir jo i en Tomeu aquí, vols comptar amb els resultats, xerrant 10 minuts, jo li dic a en Tomeu que no m'ha agradat el partit que ha fet aquesta setmana, el del Goretz, i ell em dirà que el partit de la segona africana va ser molt divertit,
1: Sí,
0: però a volta pot serà igual.
1: i poc més.
0: Per tant, perquè hi ha una pròxima temporada, també necessitem que ens donem un pot de suport a nivell de xarxes, un pot de visibilitat, i també necessitem que hi hagi aquest compromís i que si coneixeu qualcú que vulgui pugui venir, també ens escrivigueu i digueu, ei, en Tòfol vol venir. I doncs anem a xerrar amb en Tòfol perquè vengui. D'acord? Per tant, no sabem si hi ha temporada pròxima. Si n'hi ha, el proper convidat o convidada tindràs la teva pregunta, Joan Ramon, val?
1: Vinga.
0: Que la podràs pensar després. La pregunta que t'han deixat a tu és... Bé, sé que la saps perquè sé que mires cada programa, però bueno, ara fa estona i potser no te'n recordes. Què milloraries de l'esport del nostre municipi d'Artà?
1: Que complicat, eh? Està molt bé, de l'esport artenenc, eh? No
0: Sí.
1: sé què milloraria. Pues, instal·lacions, no?
0: Instal·lacions.
1: Instal·lacions esportives.
0: Però què faries? Una millora de ses que hi ha o una creació de noves? No pot dir-me ses dues.
1: La millor... És que, a veure, fer un altre pol d'alerta... Jo crec que seria complicat, però millorar les que tenim ara... Jo crec que és projecte fet, no?
0: Sí, és un parell de tres fases i ara que vaig a fase 1.
1: Jo, si no vaig malament, posar un altre pavelló, entre comentes, no com
0: Un
1: se diu,
0: annex.
1: una altra carpa, on hi hagi més pistes.
0: Sí.
1: No sé.
0: Tot dins la mateixa instal·lació, però una altra pista poliesportiva.
1: Claro. Sí.
0: Dins la mateixa, això no.
1: Això.
0: La pregunta per provar convidada la saps o t'estic ben dir-la després?
1: No, ho pensaré, encara no ho
0: Val.
1: sé.
0: Què és més important en el món esportiu? La part física o la part psicològica?
1: Van de sa mà, crec jo. Si estàs molt bé físicament i ets un sonat, pues no t'anirà bé. I si estàs molt bé d'escapat, però físicament estàs fatal, pues tampoc anirà bé. Ha de ser un... Ser dues, han d'anar de sa mà.
0: I diríem que la salut esportiva d'Artà és bona.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Què en trobes de la gala de l'esport d'Artà?
1: Crec que està molt bé. Dona la visibilitat als esportistes artenencs que han guanyat alguna cosa i crec que està molt bé. M'agrada.
0: Ara te tocarà anar-hi?
1: Sí. I encantat jo.
0: Ara venen 4 anys d'anar-hi. M'agradaria, així com m'han tirat de meroteca per lo d'en Gabriel, m'agradaria d'aquí uns anys poder tirar de meroteca. Què és el que t'agradaria veure complit d'aquí 4 anys? Que diguis, hem aconseguit això.
1: Pues moltes coses, però m'encantaria, el que t'he dit abans, tenir equip masculí i equip femení a totes les categories del club,
0: Val.
1: fins a júnior,
0: Sí.
1: després ja sènior és més complicat, i també m'agradaria tenir un equip o sènior balear, masculí, que és el que tenim ara, però ja estan bé, saps? Tipo...
0: A dins la pomada per pujar.
1: I m'encantaria veure la tercera FEB,
0: La tercera
1: ojalà,
0: FEB,
1: ojalà.
0: objectiu tercera FEB 2026, quan va començar el grup.
1: Molt difícil, ja el 27...
0: A lo millor 29, que tens que tens ja firmat un contracte pel 29, tens un fitxatge pel 29,
1: No,
0: saps?
1: no està de boca.
0: No, jo crec que el que servia t'ha firmat, l'he de
1: Sí,
0: trobar.
1: sí, sí. Ah,
0: He de
1: vale.
0: trobar el servia
1: Pues
0: que l'ha
1: sí, no,
0: firmat.
1: això. Tenir equips de totes les categories i... M'encantaria també un sènior femení, balear a insular, a l'abast.
0: Això és que se mantengui.
1: Sí, perquè és molt difícil. Se crea l'any següent, tenia dues cases en mans, ja és complicat fer-lo. Això, no. Tenir un sènior femení i un balear que estigui dalt. M'encantaria.
0: Molt bé. I què creus que té tant d'esportistes d'èlit?
1: Pues, jo crec que sobretot que quan hi ha molt de nens que juguen, i pues, de tant de gent que juguen a poc fan de port, pues, un te'n sortirà, no? És important, això. tenir lots que juguin, que pràcticament tots en Nintendo facin qualque deport, és la clau, diria.
0: I de moltes gràcies per dedicar-me el teu temps. Ara llegirem un breu recull de notícies, podràs penjar la pregunta pel proper convidat o convidada, i després te podràs despedir de tots els nostres oients, que tancarem la temporada. Venga. Amb tu.
1: Vale.
0: Anem a les notícies. Com he dit, el Mundial ja està més que xerrat, tenim 70 programes que xerren del Mundial. Si voleu, poden venir la setmana que ve i fem un programa especial del Mundial i cont coses, si voleu, però això ja serà la setmana que ve, ja m'on anem a la setmana que comencen les festes, i xerrant de comencen les festes. Ara les festes de la Galònia que han tancat, el Club Volei Artà ha organitzat amb molt d'èxit el torneig de volei platja, tenen molt bona rebuda. També el Club Volei Artà, aquesta data d'estiu, està amb el volei platja, ja sigui dins el programa de festes, o també a competicions, que també li estaran bé. En el volei, l'equip infantil femení cau el passe a semifinal del campionat de Balears. El club ciclista Artenenc també va participant en diversos torneigs que hi ha, fins i tot algun de pista, no només de carretera, que tot l'any s'apensa que només competeixen a carretera, no, també competeixen a pista, i no les vagin malament. El club Palatín Martà ha anunciat ja la data de la 36a cursa nocturna de Sant Salvador 2026 pel dia 3 d'agost a les 23:59, dins les festes, com ja és tradició, han de córrer la marató, s'ha de córrer.
2: Exacte, no hi ha excusa en aquest cas. És a les 12, el que se posa això perquè quedi clar quin dia.
0: Sí. A les 23:59 de dia 3.
2: L'endemà, que diem.
0: Exacte.
2: Bàsicament se diu així, aposta.
0: Podeu començar a venir a córrer per aquí, per Sant Salvador, per preparar la pujada, que aquí vam tots petam, jo som el primer. No, però per Joan Ramon Riu, perquè també li ha passat. Aquí vam tots ho passant malament. Jo crec que començaré a venir ja la setmana que ve a pujar i baixar només aquí, per agafar ja un poc el ritme de competició. També dins les festes hi haurà moltes propostes esportives que podreu veure i viure tant en els programes de les festes patronals com per xarxes. El futbol no es tira molt a arrencar, ja ho sabeu, sempre comença un poc abans i ja és partit de festes. Per totes aquestes notícies i moltes més a les xarxes socials dels clubs, a les d'Esport d'Artà i les de Ràdio Artà Municipal, i per què no, també, ja que hi som, a les d'Artà en joc, a més d'estar atent a les xarxes de bàsquet d'Artà, que sortirà a campanya de socis, i espero que també d'allà surti qualque filtració, si no la filtraré jo, de la nova camiseta del club, que ben ara que surti, que jo som el primer que me vull comprar.
1: Jo també.
0: I ara sí, quina pregunta tenim per el nostre convidat o convidada?
1: Bueno, no sé... Quin és el deportista d'Artenenc preferit, bé, professional preferit? De...
0: Val, bueno, la pregunta no l'hem demanat mai, de fet.
1: A veure, no sé, de qualsevol cosa.
0: Esteu, jo sé que són jo, no passis pena.
1: Tu ets el segon.
0: Ah, bueno, darrere en Gabriel Serra li puc demanar. I l'Enric va darrere jo ho sé, estic mirant tot tres a la pomada. Tens el micro obert per despedir-te?
1: Bueno, gràcies per haver-me convidat una altra vegada. Ja dic, aquests 4 anys que ens venen de directiva ho intentarem fer el millor possible, i bueno, esperen que vagi tot molt bé, i a veure si quan acabem puc tornar i que hagi anat tot bé, no?
0: Esperen que sí, molt d'èxits, molt de sort. Com millor li vagi anar al bàsquet d'Artà, millor li anirà al poble d'Artà. Això és inevitable. Per tant, tots els vostres èxits seran els nostres també. I és possible d'escondre en tots aquí a Ràdio Artà, i qui sap si a Artà en joc. Per tant, moltes gràcies per dir que mos esteu temps. Estimats oients d'Artà en joc, una temporada més, l'han tancada, no és la temporada que mos hagués agradat. Això és el capítol 118, val? Vàrem fer fa més d'un any el capítol 100, i aquesta temporada n'hem fet 18, que no està malament una temporada de 18, però mos agradaria que fossin temporades de 40, no t'ho vull dir 40, però de 35, sí, potser el doble del que tenim. Moltes gràcies a tota la gent que mos fa comentaris d'aquest programa, la gent que està preocupada, no ha fet programa aquesta setmana, haurà passat res, heu acabat? No, ara sí que posaran punt, anem a disfrutar de les festes d'Artà, ja han disfrutat set de la Colònia, el posto també esperat, disfrutem les festes d'Artà, veurem, aquest projecte per poc que puguem seguirà per endavant. A lo millor segueix jo, a lo millor segueix fora jo, perquè després les negociacions econòmiques són molt dures, i a lo millor ve un presentador que li pot pagar millor en Tomeu, no passeu gent de vena, segur que això és anecdòtic tot. Estimats oients d'Artà en joc, moltes gràcies per aquesta 5a, 6a temporada, crec que ja, i res, fins passat l'estiu. Adeu!
3: Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Artanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

0: Radio, ¿verdad? Sense.com.
1: Jo l'escolto.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Kan tage os ved at vide. Eureka, Madonna, Champagne. Olé! A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

0: Fusta ja s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer, güey.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja ho escolta.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: de Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.